0: però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
3: Me estimo molt, me llamo a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Catalunya i Andorra.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
2: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, us acompanyaré com sempre fins 8:45 amb tota l'actualitat d'aquests dies. Ho farem amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal. I avui volem parlar primer de la mortalitat en quant als suïcidis i també de les xarxes socials i dels efectes que tenen aquestes i la IA sobre els menors. Sobretot en parlem d'això i comencem el programa aquí al matí del cap de setmana. La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% des del 2022 i el 2025 s'han registrat 556 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa estandarditzada s'ha situat en 7,68 morts per 100.000 habitants, encadenant així 3 anys consecutius de reducció de la mortalitat. En paral·lel, les consultes per ideació suïcida han augmentat un 17% el 2025, mentre que per primer cop en els darrers anys les temptatives ateses han disminuït un 7%. Això indica que més persones s'han demanat ajuda abans d'una temptativa. Les dades coincideixen amb el primer pla de prevenció del suïcidi, que ha impulsat més de 150 actuacions, i tot i això, des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, CAMFIC, recorden que la prevenció continua sent una prioritat en salut pública. En parlem sobre el tema amb en Jordi Mestres, que és vocal del CAMFIC. Jordi, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Clar, estem parlant d'aquest descens de suïcidis a Catalunya, però en canvi d'aquest augment, podem dir, en les temptatives de suïcidi. Quina valoració feu vosaltres des de la Societat Catalana de Medicina i Comunitària?
3: Bé, aquí hem de fer una doble valoració. Per una banda, ens hem de felicitar, no?, que hi hagi hagut aquesta disminució en el número de suïcidis i, per tant, de morts violentes, perquè al final el suïcidi és una mort violenta, i això és importantíssim, que a més anem encadenant descensos en diferents anys. Per tant, la tendència és correcta. L'altra part és aquest increment de consultes per temptatives. També és molt important diferenciar molt bé els conceptes. El concepte de mortalitat, el concepte de temptativa, són conceptes diferents, i és importantíssim que aquestes persones amb aquests malestars emocionals comencin a consultar, no? D'alguna manera es trenquin aquest estigma que hi ha entorn amb la ideació suïcida i que demanin ajuda i, per tant, se'ls pugui ajudar com es mereixen.
2: Clar, sembla ser doncs, que s'ha trencat una mica aquest tabú, no? Abans no es comunicava massa que et passava doncs, aquest problema i ara, en canvi, sembla ser que la gent està començant a compartir-ho amb els altres i d'aquí doncs, que existeixi aquesta prevenció, no?
3: Sí, i això és molt important, i al final parlar sobre el suïcidi també és una manera de prevenir-lo. Hi havia una tendència, fins i tot des dels propis professionals, també passava d'anys enrere, en les que hi havia aquesta idea de que si es parlava, si s'abordava, si es posava sobre la taula, podia generar fins i tot mecanismes d'acció que portessin a intents autolítics, no? I això ja s'ha vist que no és així, és a dir, és molt important parlar-ne des del principi, quan una persona consulta per malestar emocional, que puguem identificar la consulta que pot ser potencialment greu pel que ens explica, començar a parlar sobre el tema i veure aquesta persona què és el que li està passant. Per justament evitar arribar doncs, a intents, a ideació, no? A començar doncs, a elaborar en el cervell mecanismes, possibilitats que poden o no portar doncs, al final a un intent real.
2: Des del CAMFIC heu donat èmfasi, no?, en una dada, no?, i és la marcada diferència que hi ha per sexe. El 73,1% de les persones que van morir per suïcidi el 2024 eren homes, mentre que les dones presentaven més temptatives. Aquesta diferència a què es deu? Com veieu aquest comportament entre uns i altres?
3: Bé, això ha sigut, clàssicament ha sigut així, és a dir, i parlant en termes generals, no?, els homes es suïciden més que les dones, és a dir, hi ha més accions finalistes amb homes. Probablement això s'haurà, l'explicació doncs, l'haurem de buscar en diversos factors, no? Els homes tenen una tendència a no demanar ajuda, Això és una cosa que és un problema, perquè moltes vegades quan ens arriben a les consultes ja són persones que estan en situacions emocionals ja molt més greus, no? Depressions profundes o trastorns psiquiàtrics majors, que no consulten, que tapen. Quan ens arriben estan més evolucionats. Les dones hi ha una tendència a demanar ajuda abans, i això també ho veiem a la consulta per altres problemes de salut, no només els que tenen a veure amb benestar emocional. I després hi ha aquesta qüestió que haurem de posar també sobre la taula i se n'ha parlat per altres motius, que hi ha una tendència molt més violenta en l'home. S'ha parlat d'aspectes relacionats amb violència masclista, amb, per exemple, amb accidents de cotxe. Els homes tenen més probabilitat d'accident perquè tenen conductes més agressives al volant. Vull dir, tot sí. Això són aspectes que ja se saben. Sí. I en aquesta situació, en el cas de la ideació autolítica del suïcidi, doncs també estan a sobre, doncs, en més actituds més finalistes. No?
2: Per edats també, no? Perquè entre els homes de més de 65 anys és quan veieu com un petit increment, no?, en aquest grup, que requereix, doncs, una atenció preventiva més específica. Edats més joves, en canvi, concentren aquesta més elevada temptativa, no?, especialment entre les dones, com dèiem. Per tant, també són homes de més de 65 anys, la majoria.
3: Sí, aquest és el perfil. Probablement respon a un perfil d'home que té, i això també ho veiem a les consultes, molt aïllament social, poca xarxa social, poca congestió, no? Té poques maneres de posar sobre la taula i d'oxigenar-se, no?, amb el seu malestar emocional, i moltes vegades, és el que dèiem abans, no?, arriben a situacions més complicades justament perquè no tenen manera de treure, doncs, aquests problemes que els estan passant. Això amb la gent jove ja comencem a veure-ho diferent, ja veiem gent més jove, homes també, que venen a les consultes perquè no es troben bé per diversos motius i per tant comencen abans, i això jo crec que amb els anys veurem un canvi, però sí que és veritat que hi ha una generació, sí que és veritat que les dades a partir de 65, però probablement el llistó en aquest problema el veiem una miqueta més avall també, de molt aïllament social per part d'homes. No tenen xarxa social.
2: Uh-huh. I des del que em fico, què és el que feu quan us arriba un cas així, per exemple? Perquè imagino que rebeu a la persona que ho pateix, però també esteu en contacte amb els familiars que ho pateixen en segon pla, no?
3: Bé, aquí hi ha diverses línies d'actuació. Una és que des de l'atenció primària el que hem de garantir, i això té molt a veure amb política sanitària, és que la persona sigui atesa pel seu professional de referència, la seva infermera, la seva metgessa de família, i que no el vegi cada dia una persona diferent. Sabem que quan ets atès per un professional de referència és molt més fàcil que aquella persona, doncs, s'obri i expliqui coses que potser una persona que no coneix de res, que és un primer contacte, no li dirà. I aquí és molt important, i l'atenció primària és molt important, el anar fent aquest seguiment, aquesta continuïtat assistencial, en tornar a citar, en fer una trucada per veure com està aquella persona, en mostrar-se disponible i accessible. És a dir, estem aquí pel que necessitis i potser ara no vols parlar sobre aquest tema, però potser en unes setmanes reflexiones i decideixes venir i comencem a abordar-ho. I després tenim eines de cribatge que hem d'acostumar-nos a fer-la servir quan detectem aquestes senyals d'alarma en l'entrevista clínica, no?, en el que ens explica la persona, i començar, doncs, a aplicar-les i veure i fer valoracions de risc.
2: Mm-hmm, clar. També tracteu, com comentava, familiars, o en aquest cas no? Ve la persona sola. Com funciona això? Fins al moment que arriben al centre.
3: Bé, la majoria de vegades són persones que venen pel seu propi peu, no?, que venen a consulta. De vegades les porten els seus familiars, a vegades els pares porten els fills, o el que també veiem justament en aquest perfil d'home gran, que és la dona que porta el seu marit perquè no el veu bé, no? Clar. I moltes vegades el porta ella. Aquí l'abordatge integral és molt important. Primer, per la persona que té, el pacient, no?, que té aquest problema i l'hem d'abordar, i després també l'abordatge familiar, que l'atenció primària l'hem de tenir molt present, de donar suport a les famílies, perquè és una situació complicada que genera molt, molt d'estrès emocional per la família també.
2: I tant. Doncs Jordi Mestres, vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el CANFIC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres en aquest Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Que vagi molt bé, gràcies, i tant de bo les xifres continuïn baixant. Gràcies.
3: Molt bé, adeu, gràcies a vosaltres.
0: Parlem de xarxes socials, mòbils i la seva influència. És veritat que cada cop, bueno, cada cop no, ja estan prohibits, si no a tots els centres educatius, pràcticament a tots els centres educatius, ja hi ha una prohibició clara del mòbil, perquè s'ha vist que esto és un desmadre, que no pot ser. Però, més enllà de tot això, té una influència o encara està tenint una influència a les aules, aquest tipus de tecnologia? O si no la té, l'ha tingut, i quines conseqüències està tenint? Bé, les conseqüències... Bé, no preguntaré jo, no em pregunteu a mi, perquè jo el que veig, i no sóc ni professor ni estic dins de l'educació, ho veig des de fora, el que veig és un cacau i que algú ha de rectificar en moltes coses. Però avui ens centrem en el tema del mòbil, que seria una de les moltes peces que possiblement la tecnologia haurien de mirar en qüestions de les aules. Per això parlem amb el senyor David Rabadà. El David Rabadà és doctor en ciències geològiques i membre de la Fundació Episteme. David, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
0: Gràcies per atendre'n, David.
4: A disposar.
0: Com s'ha notat la influència de mòbils, xarxes socials, sobretot xarxes socials a les aules?
4: A veure, jo fa anys que ja es diu que l'ús de mòbils tenia problemes. Per exemple, jo recordo un estudi de fa 8 anys d'un psiquiatre que es diu Manfred Spitzer, que havia fet una sèrie d'estudis i havia trobat que l'abús de mòbils amb edats, diguem-ne, d'adolescents, retardava el creixement de persona adulta. Vale? Per tant, ja hi havia estudis fa 8 i 10 anys dient això. El que passa que la política no en va fer cas fins que actualment molta gent ha fet pressió, molts docents, moltes famílies, i llavors la política ha hagut de rectificar. Hem de pensar qui va defensar això de l'ús de pantalles. I ens podem tirar enrere i el mateix Departament d'Ensenyament o el Ministeri d'Educació ja van fer de propaganda i també hi havia empreses darrere.
0: D'acord. I en concret xarxes socials tenen una influència en el comportament psicològic dels alumnes? Ho noteu?
4: Total. Mira, quan tu treus el mòbil en els alumnes a l'aula, al principi els generes molta ansietat, enfados, vull dir, crisis, pares que et venen a exigir que no, que el que fem és una bestiesa i tal. En el cap d'un temps s'acostumen. Què passa mentre hi ha el mòbil? Doncs bé, doncs que hi ha informació i no hi ha coneixement. Hi ha informació molt tòxica, que se la creuen, i et trobes tu que a l'aula a vegades et desafien amb no, això surt a internet i diu el contrari del que tu has dit.
0: A TikTok diuen una altra cosa.
4: Exacte. I llavors això genera, diguem-ne, una difusió de mentides, de falsedats, de bestieses, que llavors l'aula, el professor, té dificultats per poder impartir la seva pròpia matèria. A part del tema d'assetjament entre ells, a part, per exemple, dels insults que, diguem-ne, es profereixen, a part d'un gran etcètera que són moltes pegues. Vull dir que el mòbil és una eina molt útil, però has de tenir un aprenentatge madur per fer-lo servir correctament.
0: És curiós la part informativa, com a partir de les xarxes treuen informació que després qüestionen a l'aula. M'ha impactat això que m'acabes d'explicar, David.
4: Bé, et poso un exemple. Un dia donava classe. Val? Jo soc geòleg, soc paleontòleg, de veritat, i ensenyava biologia evolutiva. Bé, doncs, m'apareixen dos alumnes i em diuen això que dius és mentida. Explicava teoria sintètica de l'evolució, partint del darwinisme... I no, diu, és que l'evolució és mentida. Dic, com que l'evolució és mentida? Dic, l'evolució és un fet. Abans hi havia mamuts i ara hi ha elefants. O sigui, abans hi havia dinosaures i avui hi ha més mamífers. Vull dir, evolució vol dir canvi. I és un fet. Val?
0: Sí.
4: El que pot discutir són les teories que ho expliquen. Darwinisme, teoria sintètica de l'evolució, etcètera. Però això no. I llavors, l'endemà em van portar impreses les webs de la seva religió. Un de Testimonis de Jehovà i l'altre de l'Islam. Dient, no, diu, el que dius és mentida.
0: Brutal. Ostres, es posa en dubte absolutament, pràcticament tot. I clar, un cop es retira tot això de les aules o s'és conscient del problema, de xarxes, de mòbils, etcètera, rebaixa tot això, per exemple, l'assetjament, el posar en dubte coneixements, etcètera, o no?
4: A veure, l'assetjament és multicausal. No hi ha una monocausa que sigui mòbil provoca assetjament. Per tant, l'assetjament no el resoldrem solament eliminant els mòbils. Primer, això. Ara, el limitar l'ús de mòbils a l'escola t'evita molts problemes de males informacions, d'insults, d'haver d'intervenir tu en una cosa que no hauries d'intervenir, que són coses que passen fora de l'escola. Per tant, ens facilita la feina als docents, però no serà la solució a tots els problemes que té l'educació.
0: Igual ara me'n vaig amb la pregunta, eh? Pel que explicaves abans de les reaccions que tenien quan es retirava el mòbil, l'accés a les xarxes, etcètera, etcètera. És una reacció una mica d'estar enganxat, de yonqui, no? Estic exagerant, eh? Però és veritat que això crea una addicció.
4: No, a veure, la síndrome de l'addicció als mòbils existeix i també la pateixen alguns adults.
0: Sí.
4: O potser la patim tots els adults.
0: Tots una mica, eh? Jo quan surto de casa amb la bateria al 10% ja vaig una mica espantat, eh?
4: Sí, però hem de fer un esforç. Jo, per exemple, continuo el mòbil, el giro cara avall o el poso a la butxaca.
0: Sí.
4: I quan algú me'l treu al dinar, dic, maga, home, anem a parlar tu i jo, home.
0: Sí, deixa el
4: però,
0: mòbil.
4: Òbviament, aquesta síndrome existeix i en els adolescents hem de recordar que cada cop més hi ha famílies que van al psicòleg per tractar el seu nen de l'addicció al mòbil. Vale, però porten al psicòleg, però després quan el deixen a casa i se'n va a l'habitació, segueix enganxat a les pantalles.
0: És el tema i és una d'aquestes realitats que tenim. Senyor David Rabadà, doctor en ciències geològiques i paleontòleg. No sabia que eres paleontòleg.
4: Ara publicaré un llibre a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, sí, que es diu Evolució i involució humana, i el 8 d'octubre el presentem. Vull dir que sí, faig coses de paleontologia a més de docència.
0: Ostres, un dia hem de parlar d'aquest llibre, David.
4: Ja et faré una ressenya.
0: I tant. Doncs ets una caixa de sorpreses, David. Escolta, moltes gràcies per atendre'm. Una abraçada molt forta.
4: A vosaltres per disposar d'aquest espai. Gràcies.
5: Hola, moltes gràcies per l'oportunitat.
6: El Departament de Salut utilitza ja el terme irreversible davant de l'impacte que pot haver-hi amb l'ús de pantalles en infants i joves i a banda de demanar una resposta global. Vostè aquest terme d'irreversible creu que és una exageració o no?
5: Bueno, jo crec que cal remetre'ns a les dades, no? Si mirem les dades de salut mental correlacionades amb el temps d'exposició de pantalles i el seu contingut, doncs veiem que són les pitjors dades de salut mental en molts anys de seguiment, no? Dels nostres adolescents i infants. La salut física també està en mínims històrics, per no parlar doncs, de tot el tema d'aprenentatge i d'educació, que també doncs, els resultats són bastant lamentables. Per tant, toca reflexionar sobre com hem fet l'ús i com hem deixat els nostres infants i adolescents accedir a productes digitals que avui en dia sabem que són nocius i, per tant, a partir d'aquesta reflexió, plantejar-nos on volem que estigui la tecnologia i al servei de què.
6: Curiós amb el tema de l'educació. Després d'una dècada fent polítiques de que les pantalles eren un avantatge, que també significava reduir el pes dels llibres amb les motxilles dels infants, ara sembla que tothom està abogant pel retorn al llapis i al paper.
5: Bueno, és que no s'ha aplicat el principi de precaució, no? On clarament hauríem d'haver vist que en el moment on es van implantar no existia un benefici i a més estipulat per un tercer abans que es comercialitzés, no? Per tant, jo crec que amb una població vulnerable, que és la infantojuvenil, sobretot hem de buscar que els beneficis superin clarament els potencials riscos. Com això no s'ha produït, doncs hem fet, diguéssim, un experiment, no? on s'han colat moltíssimes empreses privades que el seu model de negoci és el que és. Per tant, ara cal doncs, tornar a les recomanacions sanitàries i plantejar-nos per què s'utilitza. És a dir, no es tracta d'anar en contra de la tecnologia, perquè jo crec que això no seria doncs, esperable pel món que ens hi tocarà viure als nostres fills, sinó que es tracta de veure quins productes se'ls està oferint i què hi ha darrere d'aquests productes. Perquè, evidentment, quan hi ha un producte hi ha un model de negoci darrere i quan el model de negoci doncs, és l'atenció o les dades per monitoritzar o monetitzar, doncs aquest rendiment, doncs evidentment això no és bo ni hauria de ser així i per sobre de tot hi hauria d'haver la seguretat i l'eficàcia d'aquests productes, no?, quan es llança als nostres menors.
6: Parla de seguretat, parla d'eficàcia. Aquestes senyals d'alarma ja fa anys que s'estan emetent, s'estan dient per part d'experts, per part de metges, per part de professors, però en canvi la situació no millora, sinó que la situació empitjora. Què s'està fent malament, professora?
5: Clar, com he dit, tots els productes digitals, que no són tecnologies, sinó són productes digitals, tenen darrere un conjunt d'estratègies que ja sabem per múltiples publicacions que estan afectant la salut mental i física i, a més, s'han creat per això, perquè siguin addictius. I això, hi ha dues sentències condemnatòries darrere, hi ha un acord bilionari, és a dir, hi ha un conjunt d'òrgans que estan dient doncs, que això no pot continuar així. Estratègies que hi ha darrere d'aquests productes digitals, que no només m'estic referint a xarxes socials, m'estic referint a tot el tema dels companys a mia, els agents a mia, les ulleres a mia, els videojocs amb accés a internet, tenen darrere unes estratègies de pressió, de seducció, d'atrapament de la persona, de persuadir, que tot això sabem que va en contra del neurodesenvolupament. Llavors, aquí la idea no és prohibir als menors que accedeixin a aquests productes digitals, sinó que aquestes empreses que ja hi ha aquestes sentències que diuen que són nocives, accedeixin als nostres menors, perquè la narrativa canvia molt. Llavors, no es tracta de prohibir o no prohibir, sinó endarrerir amb uns productes que avui a dia són, doncs això, nocius, i per tant, en aquest endarreriment estem protegint el neurodesenvolupament, que és el que estem intentant dir totes les famílies, tots els professionals fa molts anys. Quan tu endarrereixes, el que estàs fent és blindar un moment que socialment, però sobretot cerebralment, no tornarà a passar, perquè és un moment de màxima plasticitat neurològica, amb la qual cosa sabem que en aquest moment hem de donar estímuls de molta qualitat, no? I la part digital doncs, no ofereix això. Si tu allargues fins als 16 anys aquesta entrada en aquest món que actualment doncs, no compleix amb la protecció i no els protegeix d'aquests danys, estàs intentant fer que les habilitats psicològiques necessàries per després fer front al que es trobaran, perquè s'ho acabaran trobant, doncs siguin molt més madures. Quines són aquestes habilitats? Doncs l'anàlisi risc-benefici, l'empatia, l'atenció, a la interacció, tot això estàs fent que aquestes habilitats s'estiguin adquirint. Per això diem que fins als 16 anys, seguint les recomanacions sanitàries, no permetem doncs, que interactuïn amb aquests estímuls que no beneficien el neurodesenvolupament.
6: I a més són tremendament addictius. Aquesta és la solució, aquesta seria la línia, els 16 anys. Marina Fernández, professora investigadora de neuropsicologia de la Universitat Aceu Abat Oliva, gràcies per participar aquí al migdia de COPE Catalunya amb aquest tema ja de màxima actualitat. Bon migdia, professora.
5: Moltes gràcies, molt bon migdia.
7: Estem parlant de l'impacte de les xarxes socials en els joves, en el dia a dia dels adolescents i joves, i és que no podem negar que fan servir les xarxes no només per relacionar-se i entretenir-se, sinó també per informar-se. I tots sabem doncs, que és un espai on circulen rumors, continguts manipulats, informació falsa i missatges que estan dissenyats per captar la nostra atenció. Els joves consumeixen bona part de la informació a través de TikTok, d'Instagram, YouTube i altres plataformes també. Com podem saber si allò que veiem és cert? Com funciona la manipulació a les xarxes? Doncs parlem amb el Marc Massip, que és editor en cap de Verificat. Què tal, Marc? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Doncs quin paper tenen avui en dia les xarxes en la manera com els adolescents i els joves s'informen?
8: Doncs tenen un paper central. La darrera edició de l'informe del Reuters Institute ens parla que 4 de cada 10 joves s'informen a través de les xarxes socials i que, de fet, pràcticament la meitat prefereixen fer-ho a través de contingut audiovisual. Mm-hmm. I això se li suma doncs, que també un 15% fan servir a diari la IA per informar-se. No? Per tant, juguen un paper bastant central.
7: Mm-hmm. Clar, molts joves entren a TikTok, Instagram, YouTube, però no ho fan amb la intenció d'informar-se, sinó per entretenir-se. El que passa és que de sobte doncs, els apareix una informació determinada. No? Què pot implicar això?
8: Per una banda, o sigui, hi ha diverses implicacions, no? Per una banda, una de les coses que va trobar el Reuters Institute és que, en general, recorden menys el diari o el mitjà que els ha informat que si busquessin activament. I això doncs, té una sèrie d'implicacions, no? A nivell de fidelització dels usuaris i, per tant, en algun moment també de la sostenibilitat dels mitjans a través de les subscripcions, etc. Mm-hmm. Això per una banda. També implica doncs, que els joves busquen menys informació de manera activa. Mm-hmm. S'ho troben més com això, no? Com dèiem, de retruc. Clar. I al final doncs, també cal tenir en compte que el fet de barrejar continguts molt diversos, no? Continguts d'entreteniment, amb continguts informatius, amb continguts còmics, etc, doncs a vegades fa també que el jove no sàpiga si està consumint informació o si està consumint entreteniment, i que la barrera o la diferència entre aquests dos modalitats doncs es torni cada vegada més difusa.
7: Mm-hmm. Clar, i després estan els algoritmes, no? I fins a quin punt poden influir en allò que acabem veient, perquè clar, poden crear-nos la sensació que una determinada opinió, una idea, una teoria és una cosa molt generalitzada, no? Potser més del que realment és. I sí, això ens convida a donar-ho per bo.
8: Clar, els algoritmes, o sigui, al final el que volen és atenció, no? Volen maximitzar la nostra atenció, que la nostra atenció és un bé escàs, és un bé limitat, i els algoritmes el que volen és maximitzar-la i que estiguem el màxim temps possible a la xarxa social en qüestió. Això doncs fa que l'objectiu, per tant, no sigui donar la millor informació possible, sinó donar la informació o el contingut que et farà quedar-te més estona en aquella plataforma, no? Això, doncs, òbviament, té un impacte directe en el tipus d'informació que es consumeix, tant joves com no joves. Mm-hmm. Perquè això, doncs, tendim a consumir aleshores informació més impactant i potser menys treballada o menys centrada en els fets, no? El que sí que cal dir, i això hi ha bastanta recerca al respecte, mm-hmm, és que això no vol dir que a les xarxes socials només sentim un tipus d'opinió que està alineada amb nosaltres. Això és, aquesta és una idea, no, de les bombolles de filtre, que és aquesta idea que només sentim coses que estan alineades amb el nostre punt de vista, i que és molt popular quan parlem de xarxes socials, però l'evidència científica no ha trobat que això realment succeeixi. Perquè jo passi molta estona davant d'un contingut, no només em val que aquest contingut estigui d'acord amb la meva manera de pensar, a vegades també contingut que m'indigna o que em genera un rebuig absolut també aconsegueix aquest objectiu, no? Que jo consumeixi més i més i més contingut. Aleshores, les xarxes socials actuen a vegades també com aquest espai en què veiem opinions molt similars a les nostres, però també opinions absolutament oposades. Però això no sempre reforcen només el nostre punt de vista. Sí que és cert que poden fer que punts de vista que potser són minoritaris guanyin més importància de la que en realitat tenen. Però no només, diguéssim, validen el nostre punt de vista.
7: Mm-hmm. Clar, i quan pensem en desinformació, Marc, moltes vegades imaginem una notícia completament falsa, no? Però clar, això seria molt fàcil de detectar, i la realitat no és així, no sempre és tan fàcil. Quines formes subtils de manipulació us trobeu a verificat?
8: Sí, nosaltres normalment el que veiem més habitualment no són falsedats, com dius, sinó que és el que anomenem el contingut enganyós. És a dir, contingut que té una part que és certa, una part de la història és correcta, és veraç, és factualment precisa, però s'emmarca d'un context fals, no? D'un context erroni. Aleshores, el que es fa és fer servir aquesta informació factual per treure, doncs, jo què sé, un vídeo de context, una imatge que és real, que es va prendre fa 5 anys, s'està fent passar com per actual. O inclús publicacions, no, amb text, contingut en text, diguéssim, que vincula fets que no tenen res a veure entre ells. És a dir, agafa un fet real, un altre fet real, però els vincula d'una manera que és espúria, que és incorrecta. Aquest és el contingut que normalment ens trobem més i que és difícil de desmuntar, i és fàcil de creure perquè, com té una pota de veritat i és una pota habitualment important, central, doncs permet comprar molt el discurs de no, és que el que t'estic ensenyant és cert. I, bueno, sí, té una part de cert, però després tu infereixes a partir d'aquí unes conclusions que no es desprenen, no? De les premisses certes que estàs prenent. Aquest és el contingut més habitual. Després també, últimament estem veient molt com la desinformació quasi que s'organitza a xarxes socials. És a dir, Hi ha una qüestió de dimensió aquí important, i és que els missatges, moltes vegades, els missatges desinformatius grans no són un missatge que apareix i es fa molt gran i es repiula moltíssimes vegades, sinó que veiem que molts perfils diferents, amb pocs seguidors cada perfil, repliquen, comparteixen tots missatges molt similars entre ells, no? I això magnifica el fenomen. Això també a vegades és difícil de detectar perquè l'impacte de cadascun és petit, però es torna com la massa de comentaris és absolutament enorme, no? I també una última modalitat, doncs, seria com diversos missatges que ataquen una mateixa narrativa, però l'ataquen des de diferents punts. I a partir d'aquí, com a vegades són missatges certs, a vegades falsos, a vegades aquests enganyosos que amaguen una part important de la informació, però que tots junts acaben construint una narrativa enganyosa que no s'expressa explícitament, però que és l'idea una mica que acaba quedant, no? I això és molt difícil de verificar perquè el fact-checking, diguéssim, el que fem nosaltres va al fet concret i nosaltres podem verificar el fet concret, però extreure d'aquí tota aquesta narrativa que hi ha al darrere requereix d'un esforç que va bastant més enllà d'això.
7: Davant de tots els riscos de les xarxes, i ara hi ha tot un debat obert, i aquí aposta per limitar-ne l'ús o prohibir directament determinades plataformes als menors, això seria suficient en posar aquests límits o hauríem d'anar més cap a més educació mediàtica i digital?
8: Bé, nosaltres creiem que són actuacions probablement complementàries. La prohibició per prohibició no creiem tampoc que porti enlloc perquè en algun moment, no, els que ara són adolescents esdevindran adults i per tant, entraran en el món digital. Per molt que els ho prohibim fins als 16 anys, fins als 18 anys, arribarà un moment que podran entrar i han de tenir les eines per navegar a aquest món digital. Aleshores, el que nosaltres hem estat veient també a nivell d'evidència, a nivell de posicionament d'altres entitats com nosaltres, de fact-checking de tot el continent, de tota Europa, és aquesta idea de, bueno, prohibim les xarxes o plantegem prohibicions de xarxes socials o d'algunes plataformes fins a una certa edat, no? Fins als 12-13 anys, perquè doncs, potser per sota d'això no hi ha massa guany de l'ús de les xarxes socials, però a partir d'aleshores doncs, anem a intentar fer una obertura progressiva, no? És a dir, plantegem xarxes socials potser menys danyoses de les que tenim els adults, que els algoritmes no siguin tan intensos ni vulguin captar tant la nostra atenció, que no fomentin l'addicció, i a poc a poc doncs, anem introduint les eines que acabem trobant en el dia a dia. Però això ha d'anar acompanyat, com deies, de fet, d'aquests esforços d'alfabetització mediàtica i informacional que han d'acompanyar tot aquest procés perquè la introducció d'aquestes eines, que és necessària perquè en algun moment serem adults que les farem servir, doncs sigui el més crítica possible i es faci com amb coneixement de causa de sabent els riscos i els beneficis que podem tenir de consumir aquest tipus de plataformes.
7: El que passa que es dona una mica una contradicció, no? És veritat que els joves són potser més vulnerables a aquesta desinformació, però també és una generació que està molt preparada, que té molta informació, tot i la redundància, per detectar aquesta desinformació, aquesta manipulació i combatre-la.
8: Aviam, nosaltres sempre expliquem que els joves no és que siguin particularment vulnerables a la desinformació, sinó que tenen unes vulnerabilitats específiques enfront de la desinformació, no? És a dir, el fenomen desinformatiu és un fenomen que ens afecta a tots i totes. Afecta els joves, afecta els adults, afecta els sèniors. I de cada grup d'edat i de cada grup social inclús, s'aprofita de les seves vulnerabilitats per atacar-lo, diguéssim, i guanyar la partida en aquest sentit. Aleshores, els joves no són especialment vulnerables. Els joves tenen aquestes vulnerabilitats específiques que estan sense cap mena de formació en una sèrie de plataformes en què se'ls facilita aquesta desinformació sense cap mena de possibilitat de combatre-la i potser doncs, encara no tenen les eines ni l'esperit crític suficient com per detectar-la adequadament en el seu dia a dia, especialment quan es passen hores i hores, no, potser fent el scroll aquest, el doom scrolling, baixant a través d'aquest feed infinit. I això doncs dificulta molt, no, que puguin verificar la informació, que puguin destriar quina informació és de qualitat i quina no. Dit això, clar, que estiguin també especialment preparats per detectar la desinformació, nosaltres això tampoc sé fins a quin punt estem d'acord, perquè quan anem a les escoles, als instituts, nosaltres fem aquestes formacions, dediquem esforços a formar-los, i el que ens trobem és que abans que arribem nosaltres no tenen una grandíssima capacitat tampoc, o una capacitat més elevada que altres grups per detectar desinformació. Estan familiaritzats amb tot el que és digital, estan familiaritzats amb les eines, però això no els garanteix que estiguin familiaritzats sí. amb la integritat informativa i amb la qualitat de la informació que troben online.
7: Mm-hmm. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta idea, no? Abans de donar per certa una informació, doncs preguntar, comprovar. És veritat que estem en un moment en què cada vegada és més difícil distingir què és real i què ha estat manipulat. Per tant, verificar doncs, també és una forma de responsabilitat. Marc Massip, editor en cap de Verificat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
8: Moltes gràcies.
7: Que vagi bé, bona tarda.
2: I de seguida parlem de la intel·ligència artificial i també d'una por que tenim segurament molts de nosaltres i és el fet d'estar sempre en hiperalerta. Alerta sempre del que pugui passar. En parlem d'això després de la publicitat i ho expliquem amb calma.
1: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
9: ¿Qué impacto tienen los carburantes en la economía y en tu bolsillo? Si llevar un kilo de limones, pongamos, de Valencia a Madrid por carretera cuesta más, al final lo vas a pagar en la cesta de la compra.
10: De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
11: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
1: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Com dèiem fa una estona, parlem ara de la intel·ligència artificial, de la famosa IA, i també parlem del fet d'estar sempre en hiperalerta, de tenir aquest sentiment d'estar sempre pendent del que pugui passar i amb una mica de por de que ha de passar alguna cosa. En parlem d'això aquí al matí del cap de setmana.
0: Parlem del tema de la intel·ligència artificial. Recordeu quan al principi de tot estàvem parlant, vigileu que això se'ns pot anar de mare, i jugàvem una mica, no? De fent especulant, evidentment, no arribàvem ni una mica a broma parlant de Skynet i tot això, que eren les ments més alarmistes. Doncs, i tot hem vist la progressió que té la intel·ligència artificial i la influència que de forma accelerada està tenint. I el creixement és tan absolutament brutal que los CEOs de tres grans empreses dedicades a això, Anthropic, OpenAI, que anava a sortir a borsa però ha frenat la seva sortida a borsa per aquesta inquietud, jo crec que hi ha alguna cosa darrere, però bé, i Elon Musk fins i tot doncs, s'han unit per dir allò que possiblement no cal anar tan de pressa, no cal anar tan de pressa fins que no hi hagi realment unes mesures de control. Però clar, el govern dels Estats Units està dient, escolta'm, hem d'anar ràpid perquè la Xina se nos come la tostada. Què hi ha aquí? Realment és tan perillosa? O és que aquest creixement tan desmesurat està consumint uns recursos tan bèsties que millor frenar tot això? Va, intentem treure l'aigua clara amb una persona que ens ajudarà molt a tot això, que és l'Enrique San Juan, que és CEO, director de Community Internet, que és una empresa precisament dedicada a instruir sobre IA empreses, un autèntic expert en el tema. Enrique, buenos días, bienvenido.
12: Muchas gracias por tenerme aquí, buenos días.
0: Gracias. Es que como anillo al dedo el tema, Enrique, como anillo al dedo. Bueno. ¿Realmente qué hay detrás de todo esto? Porque tan peligroso es...
12: Bueno, es difícil saber exactamente lo que hay detrás de todo esto porque es un movimiento tectónico cataclísmico mundial, me refiero a nivel de dimensión de grandes empresas que hablan sobre la potencialidad de la IA y sobre el descontrol, etcétera. Por una parte, lo que es realmente sorprendente es la unificación en la comunicación que dan estas tres grandes empresas, como pueden ser por una parte, Anthropic, que es la que genera y ejecuta el programa Claude. Por otra parte está OpenAI, que por supuesto es muy conocida por ChatGPT, pero también se unen voces como las de Elon Musk o la de Bill Gates, en fin. O sea, hay un gran consenso a nivel tecnológico estadounidense de que esto está escalando de una forma preocupante. Entonces, Frente a esto, se piden una serie de requisitos de control o de que se autocontrole el tema o quizá de que los gobiernos intervengan para poner límites al crecimiento o al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, esto por una parte podría tener una lectura muy básica, muy de nivel de calle, de decir, claro, o sea, necesitamos controlar estos sistemas para que estos sistemas no nos destruyan, que es un mensaje apocalíptico al que tú aludías en la intro, ¿no?
0: Sí, pero es un poco exagerado eso también, ¿no?
12: Sí, entonces, pero eso se sale un poco de madre y también una motivación tan sumamente altruista por parte de empresas que se gastan una millonada y que pretenden ganar una millonada es raro y habría que ponerla en tela de juicio. Entonces, claro. Por otra parte, como tú decías, ¿cuáles son los posibles resortes que operan esto detrás? Bueno, al común de las personas se nos escapa en dimensión. Es como hablar de grandes movimientos de bolsa o geopolítica pura. Pero hay también aquí que entrar en ese punto, ya que actualmente la inteligencia artificial es el paradigma, el modelo que va a mover la economía mundial, que ya la está moviendo, y que va a suponer un factor estratégico fundamental en empresas y gobiernos. De tal manera que quien controle el bien, que sí, en este caso es la inteligencia artificial, estará en una posición de ventaja frente a otros actores y dominará el mundo.
0: Yo voy entonces, a dominar aquí el mundo con la IA. Pero, vale, de acuerdo, pero sí. Sigo. Hay un punto clave que a mí, que lo has mentado, lo acabas de mentar tú, que me sorprende. O sea, estamos hablando de grandes empresas estadounidenses y privadas que su objetivo es ganar dinero. Ostras, si frenas el crecimiento, posiblemente no seas la líder. Y si no llegas la primera, posiblemente no ganes todo ese dinero. Llama mucho la atención esta llamada al frenazo.
12: Sí, es una paradoja. Es una paradoja que de difícil solución, como normalmente suele ocurrir con las paradojas. Que las que más dinero ganan y las que más dinero quieren ganar quieran frenarse. Y luego, aparte de la declaración pública, que insisto, está así pintada como de un nivel altruista, está el tema de la competencia con los modelos chinos. Que si esto tira adelante y se ejecutan normas y regulaciones, a lo que acabará afectando es al desarrollo del propio mercado de la inteligencia artificial. Pondrá cotas para que otros actores se les dificulte la entrada o se les dificulte la expansión en base a las normas que podrían estar vigentes a partir de lo que ocurra ahora. Entonces, nuevos actores como startups o otras empresas o la propia expansión china en mercados normalizados, o sea, que tienen normas como en la Unión Europea o si así fuera Estados Unidos, estarían en más dificultades de desarrollar sus modelos y expandir su negocio. Entonces, no es tan simple, no es que esto vaya a venir aquí un Terminator, en principio, y que nos vaya a freír a todos. Espero que no sea así. Yo creo que es más la versión empresarial profunda que está aquí detrás. Además, que hay que tener en cuenta una cosa, y es que también el propio desarrollo de la IA no es solo una cuestión lógica. Me refiero a lógica desde el punto de vista de algoritmos y de desarrollo de sistemas. No es solo lógico, es también de recursos.
0: Y aquí
12: nos encontramos con un freno que, antes que lo digan los que quieren frenarse, se va a frenar igual, que es la capacidad de generar energía para montar toda esta cosa.
0: Energías, memorias, etcétera, etcétera, etcétera.
12: Si es que... Efectivamente, no sé si has sido o has visto la reciente noticia de Nvidia comprando

0: persona está constantemente recibiendo una información de amenaza que va activando sistemas de alarmas que le empiezan a hacer más hipersensible a cierta información, que empieza a padecer una reactividad a ciertos estímulos. De repente, tanta información, y en esto juega un factor clave el algoritmo, que lo que hace es que si yo presto atención a, suponte, yo estoy con el móvil y presto atención a un tipo de noticias, esto va a hacer que el algoritmo una y otra vez, por la atención que yo presté a ese tipo de noticias, haga que yo reciba más de este tipo de noticias, lo cual nos lleva a un sesgo. Yo estoy recibiendo por una ventanita del mundo una información de que este es el mundo. Entonces la persona empieza a percibir el mundo como un lugar peligroso. No es totalmente consciente de esto, pero sí que empieza a aparecer sintomatología como cansancio, agotamiento, una necesidad más elevada de control. Claro, ¿qué hace nuestro cerebro frente a la percepción de descontrol, de amenaza a nivel mundial? Empieza a implementar mecanismos de control de cuestiones que evidentemente no tienen sentido.
1: Claro,
0: como
1: pero esto debe agotar muchísimo esto, Julia. Esto debe llegar a un momento que te agota. O sea, no puedes estar siempre así, ¿no? Debe llegar un momento que debes desconectar absolutamente de esto. O todo lo contrario, o incluso no, supongo que debe haber un riesgo de depresión, ¿no? Y todo.
0: Exacto. El agotamiento, la sobreactivación del sistema nervioso tiene como consecuencia sintomatología depresiva. Exactamente. Como lo has dicho, es un mecanismo del cerebro cuyo objetivo es frenar esa hiperactivación. ¿Y cómo me frena? Con sintomatología depresiva. Con menos motivación, con cansancio, con desilusión. Estos síntomas no tienen que ver con personas que tengan una predisposición a deprimirse, sino más bien con una defensa, una compensación del cerebro para frenar esa hiperactivación que hay del sistema nervioso.
1: Caray.
0: En casos sí. También hay casos en donde la situación se agrava mucho más porque son personas con experiencias previas de trauma o a que han estado expuestas a esos peligros, y en estos casos la sobreinformación empeoraría el cuadro.
1: Claro, esto es lo que menos, lo que más, ya ni, bueno, debe ser ya un colapso total y caer como mínimo en una depresión directamente por culpa de todos estos inputs.
0: Exacto.
1: Luego, totalmente. Julia, para ser un poco positivos, ¿cómo nos podemos proteger de todo esto? ¿Se puede uno proteger? Porque es muy difícil aislarse y que no te lleguen los inputs de una hambruna en no sé dónde, de un terremoto en no sé qué, de una guerra que nos viene, de una amenaza constante a España, en fin.
0: Totalmente.
1: ¿Cómo te proteges de esto?
0: Sí, buenas noticias. Hay formas de protegernos. Por supuesto que la solución no es la desinformación. Es importante estar informados, por supuesto. El problema es la sobreinformación. Nuestro cerebro necesita recibir también otro tipo de información. Es decir, yo no necesito, para estar más informado, ver 20 veces la misma noticia en diferentes planos y formas de explicarla. Tengo que alternar el tipo de información que recibo. Puedo estar informado sin estar sobreinformado. Es muy importante que tengamos mucha precaución con aquellos momentos que le dedicamos al bienestar. Yo trabajo con cantidad de pacientes a los que les pregunto, oye, hoy, ¿qué has hecho que te resultó agradable? ¿O cuáles son las cosas que tú haces que te resultan disfrutables? Y en general la gente no presta especialmente atención a esos momentos en donde puedo tener experiencias de disfrute. Generalmente no hay tiempo. No hay tiempo, 5 minutos que dedico a la respiración, 5 minutos que dedico a tener una experiencia en la que no estoy, puedo estar comiendo y concentrado en comer y no viendo la noticia mientras estoy comiendo, mientras estoy cocinando. Experiencias que no requieren de mucho tiempo, pero que representan para el cerebro un apago de la alarma ahora.
1: De acuerdo, caray. El caso es que estar informados, lo justo, básicamente, lo necesario, sin sobreinformarse y huyendo de fake news, catastrofismos y demás. Pero bueno, no es cuestión
0: totalmente
1: de desinformarse.
0: Totalmente también, eso, garantizarnos que vamos a fuentes fiables también, totalmente.
1: Ya sabemos que el mundo no es un sitio ideal, pero tampoco es un infierno. Hay cosas muy buenas en este planeta, pensemos
0: totalmente.
1: Pues Julia Kili, psicóloga especializada en neurociencia. Oye, muchísimas gracias por esta charla y este análisis de la hiperalerta, muy amable.
0: Muchísimas gracias a ti, José Miguel.
2: Hola, bona tarda.
3: Doncs a veure, quina ha estat la vostra primera reacció quan heu sentit que la Sagrada Família deia que només caldria enderrocar un edifici? No sé si teníeu constància d'aquesta proposta, d'aquesta possibilitat.
2: No, la primera notícia, com a nosaltres ens passa com als polítics, ens enterem de les coses per la premsa. Uh-huh. A veure, sorprenent perquè és contradictori amb tot el que han estat dient fins al dia d'ahir. Vale? Uh-huh. Sorprenent perquè, bé, ells són són persones privades, no? És un patronat, és una fundació, no?
3: Sí.
2: Entenc jo, eh? Per tant, la decisió crec que correspon a un organisme públic, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, no? Uh-huh. Llavors, l'única cosa que puc creure que està darrere de tot això és una manera de pressionar i de passar-li la patata calenta a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Mm-hmm. Però per què creieu que hores després de fer aquest anunci de que només s'hauria d'enderrocar un edifici, la pròpia Junta Constructora matisa i diu que hi ha afectacions en altres edificis?
2: Perquè suposo que des de la Casa Gran, de la plaça Sant Jaume, han aixecat el telèfon i li havien dit que primer hard i punto pelota. I pónganse ustedes en posició de firmes. Mm-hmm. És que és l'única explicació que puc donar. O aquesta, o realment el que estan fent, que és una altra de les coses que jo a vegades m'he plantejat, és divide i venceràs. Ara començo amb això, però bueno, després voldré això, fins que al final tindré tot el que jo vull, que és les dues manzanes.
3: Mm-hmm. Sí, no teniu confiança de que, bueno, ara que s'ha obert aquest debat, es pugui reconsiderar la xifra d'habitatges afectats?
2: Miri, és que, a veure, ells no són ningú. A veure si entenem d'una vegada que la Sagrada Família és un ens privat. No és ningú. Té el mateix poder que tinc jo. La decisió última, qui la té que prendre és a l'Ajuntament. Uh-huh. I l'Ajuntament, que jo sàpigui, no ha dit encara que esta boca és mia. Uh-huh. Per tant, cantos de sirenes, uh-huh, poden haver mil i un. Maneres de pressionar poden haver mil i una. I la Sagrada Família, el patronat sobretot, i el senyor Esteve Camps, és una persona especialista en aquest aspecte.
3: Uh-huh. Sí.
2: Però, escolti'm, és que no és ningú.
3: Uh-huh. Sí, no podem dir a dia d'avui si estem més a prop d'un acord, d'una solució o d'un gir de guió.
2: A veure, el primer és que el propi Ajuntament, una de les últimes coses que va dir, que crec que va ser el mes de juny, i ara ha fet també un comunicat de premsa, ha dit que ell negociarà amb totes les parts implicades. L'Ajuntament sempre ha dit que a Barcelona tenim un problema d'habitatge. Com explicaria l'Ajuntament tirar a baix més de 1.000 habitatges? Mm-hmm. No ho sé, igual ho pot explicar. Mm-hmm. Potser llavors aquí li té que preguntar a l'Ajuntament de Barcelona si ell està disposat a fer aquesta barbaritat, tenint el problema que tenim d'habitatge, mm-hmm, a Barcelona, mm-hmm, que és un problema bastant greu.
3: Mm-hmm. Hi ha una qüestió, Salvador, evidentment, que porta dècades damunt de la taula, i és fins a quin punt aquesta escalinata que es vol construir és realment imprescindible per completar el projecte de Gaudí.
2: Miri, el primer principal és que ja en el seu moment, quan Núñez i Navarro va començar a construir el que és l'edifici Núñez i Navarro, perquè el resto de vivendes que n'hi ha aquí, n'hi ha algunes que són fetes abans de que es posessi la primera pedra de la Sagrada Família, ojo, cuidado, que diu aquell, la Sagrada Família va intentar paralitzar l'obra de Núñez i Navarro. I va ser el Ministeri d'Educació i Ciència, en aquells moments, l'any 75, qui va emetre un informe que deia que l'escalinata no era obra de Gaudí, sinó dels seus deixebles. Però és que, a més, en aquells mateixos anys, l'any 75, el Col·legi d'Arquitectes va dir exactament el mateix, i que no n'hi havia cap plano dipositat als arxius del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona respecte a aquesta famosa escalinata. Però és que, a més, ara estan dient que, bueno, que per fer l'escalinata només necessiten l'edifici de Núñez i Navarro. En què em tinc que quedar? Mm-hmm. Quan fa dos dies que ells estaven dient que ells són els hereus de Gaudí i que es farà l'obra, sí o sí. I que arribarà fins al carrer Aragó, sí o sí.
3: Mm-hmm. Que al final el pitjor de tot és la incertesa, no? El que hi hagi versions diferents que acaben de complicar tot aquest panorama. No sé si espereu que hi hagi alguna trucada per part de l'Ajuntament per explicar com està la situació o si hi ha alguna trobada prevista.
2: Jo,
3: amb els veïns.
2: Primer, trobada no n'hi ha ninguna. I espero que tinguin un mínim de decència perquè després d'això truquin a l'Ajuntament, la persona que tingui la corresponent poder o que pugui i que doni la cara per explicar quina és la posició de l'Ajuntament. Si continua mantenint la mateixa posició que fa dos o tres anys va dir la senyora Laia Bonet, que anteriorment l'havia dit la senyora Janet Sanz, que anteriorment l'havia dit el senyor Trias, que l'habitatge és una línia vermella i que no es pot tocar.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs veurem en què queda la proposta que ha fet avui la Junta Constructora de la Sagrada Família, a quants edificis finalment afectarà la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria i sobretot que s'arribi a una solució, a un acord i que sigui satisfactori per a totes les parts implicades. Salvador Barroso, president de l'Associació d'Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar sobre aquesta qüestió.
2: Molt bé.
3: Gràcies, molt bé. Bona tarda.
2: D'acord, a vostè. Adéu, bona tarda.
4: I en uns minuts parlem també de la polèmica que envolta Calafell amb les pistes de petanca i el soroll que, segons alguns veïns, ocasiona.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: En 13 arrancamos temporada. Con la tranquilidad de saber lo que esperas de nosotros. Nuestro compromiso innegociable con la información rigurosa y de calidad, con el bien común y los que más nos necesitan. Nuestra pasión por contarte toda la actualidad del deporte con las mejores voces de la radio y el amor por el gran cine de nuestras vidas. 13. Estás en tu casa.
7: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
8: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
7: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
8: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros.
7: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Ha arribat el moment ara de parlar d'una polèmica que està envoltant Calafell i és entorn a les pistes de petanca. Molts veïns estan dient que el soroll que es produeix en aquestes pistes els hi molesta i volen canviar-les de lloc. Doncs bé, d'això en parlem aquí perquè els motius són variats.
1: Heu jugat mai a petanca? Jo sí, Jo sí que he jugat a petanca. Fa temps que no, I he de dir que acabes enganxant-te una mica, Acabes enganxant-te una mica. Hi ha molts tipus d'esports d'aquest tipus, com les bitlles catalanes, etc, que juguen així al carrer. Les bitlles catalanes està una mica... No està tan extès com la petanca, però seria un joc molt similar. Seria... Per què aniríem, No seria com les bitlles habitual que juguen dins d'un pavelló, sinó que serien unes bitlles que juguen com la petanca, doncs, al carrer. Al carrer, tres quarts del mateix, seria un esport, en aquest cas, unes bitlles d'aquí, amb segell d'origen català. La petanca ja és una qüestió més així. Bé, doncs, habitualment, quan parlem de petanca, i em perdonareu, no vull ofendre ningú, però això l'associem a jubilats, a gent que ja té temps, que fa, i amb els amics i amiguetes, doncs, amigues, doncs, van allà a jugar a la petanca i a passar una estona. Mai diria un que la petanca fos una situació de conflicte, encara que si hi ha piques, entre jugadors hi ha piques. Però conflicte entre els veïns, perquè no associem la petanca a un esport sorollós o follonero, per dir-ho d'alguna manera, no? No sé, com, no tant com 1.000 persones a un estadi celebrant un gol, per exemple. Enteneu-me. Bé, doncs a Calafell està passant una qüestió curiosa i és que hi ha uns camps de petanca que al principi estaven a la platja, però l'erosió de litoral català, bàsicament, va fer que aquestes pistes de petanca es traslladessin a un altre lloc. Això fa un temps, no? Total, que un bon dia el dels edificis que hi ha davant d'aquests camps de petanca doncs van començar a aparèixer cartells penjats. Fora petanca, l'Ajuntament se'ns enganya, etc. Clar, els jubilats que estan allà jugant diuen, si juguem de 6 de la tarda a 8 del vespre. Clar, tu veus això i dius, ostres, igual estan jugant a les 3 de la matinada, però és 6 de la tarda a 8 del vespre. Bé, què està passant amb tot això? Doncs, parlem amb l'alcalde de Calafell, el senyor Ramon Ferrer, que el tenim al telèfon. Ramon, bon dia, benvingut.
9: Bon dia.
1: Gràcies per atendre'ns i xerrar aquí amb nosaltres del tema. Bé, explica'ns, què està passant amb aquest tema? És una qüestió curiosa perquè de 6 de la tarda a 8 del vespre es fa tant de soroll?
9: Bueno, jo crec que com que durant tot el dia no hi ha soroll, pràcticament, doncs qualsevol cosa que hi hagi doncs, mínima ja de seguida se sent, no? Però bueno, sí que és veritat doncs, que a Calafell tenim un front marítim molt llarg, de gairebé 5 quilòmetres, i hi ha moltes activitats en el front marítim, hi ha de tot, no només hi ha petanca, hi ha patins, nàutics, també hi ha zones de vòlei, zones que juguen a futbol, també a futbol platja, vull dir, hi ha molts llocs on hi ha sorolls i poden ocasionar molèsties, hi ha també moltes terrasses de bar, de restaurants, alguns fins i tot que posen música doncs, una mica més forta del que es pot. Vull dir, estem a Calafell, no? Això no estem en un lloc de muntanya o a Montserrat, no? Estem a Calafell i aquí doncs, és normal que a l'estiu hi hagi activitat i hi hagi gent doncs, que vulgui passar-s'ho bé i que sense adonar-se'n doncs, fa una mica de soroll.
1: Bé, a partir d'aquí, això té una solució perquè, clar, quina serà la posició de l'Ajuntament davant de tot això? Perquè els veïns diuen que s'han de treure aquestes pistes als jubilats del club. El club Masmel, que són el club de petanca, diuen que no marxen. Quina seria la posició que s'ha de prendre davant d'això?
9: Bé, nosaltres les pistes les teníem davant de la platja, de la sorra, i va passar doncs, que a poc a poc tenim un problema gravíssim, que és que ens estem quedant, doncs, com aquell que diu, sense platja, no? I els temporals doncs, cada vegada van a més, ens obligaven en aquesta zona, a més vam haver de desmuntar una part del passeig marítim, enderrocar-lo fins i tot, perquè no hi havia platja, o sigui, l'aigua estava passant per sota del passeig marítim, estava en voladís, pràcticament, sí. I això doncs, vam haver de prendre mesures contundents d'aquest tipus, no? I per tant no hi havia espai per la petanca ni hi havia espai per res, no? I aquest és el problema real que tenim, que estem amb un litoral en regressió, amb un litoral en el que ens falta sorra, i el que estem demanant doncs, és que hi hagin mesures en aquest sentit. Si tinguéssim una platja ampla no hi hauria problemes per posar espais per la petanca i per qualsevol altra cosa, no? El problema que tenim és que a la platja no hi tenim espai. I quan mires cap a l'interior, doncs passa tres quarts del mateix. No hi ha cap espai verd a prop, no hi ha cap zona d'equipaments que puguem posar això, i llavors l'únic espai, l'únic racó que vam trobar per traslladar aquelles pistes de petanca va ser aquest, no? I sí que és veritat que hi ha una zona verda doncs, a uns 500 metres aproximadament, i els hi vam oferir aquell espai amb els que doncs, gestionaven aquesta petanca, però els deien doncs, que no, que era massa lluny, que ells viuen al passeig marítim, que viuen allà a prop d'on estan ara, i que anar tan lluny doncs, per els seus problemes de mobilitat doncs, els era impossible, no? I bé, doncs, al final es va decidir aquest emplaçament provisional, evidentment, perquè no és un emplaçament definitiu, però sí que nosaltres, doncs, un cop tinguem resolt doncs, el problema de la platja, d'alguna manera o d'una altra, ja sigui aportant sorra o sigui fent algun altre tipus d'actuació, que estem parlant doncs, també amb costes de l'Estat i a veure doncs, de quina manera ho podem millorar tot el que és el nostre front marítim, doncs hi haurà espai definitiu per posar aquestes pistes de petanca, no? El que passa doncs, que hem de esperar doncs, això, que puguem doncs, gestionar-ho amb costes, que costes prengui decisions I a nosaltres el que ens preocupa de veritat és doncs això, que ens estem quedant sense platja i, per tant, doncs, tenim el risc de que ens quedem sense espai per posar la petanca, però també amb el mar molt a prop dels habitatges, i això crec que ens hauria de preocupar tots, tant els dels pisos com els de la petanca.
1: Sí, bàsicament, a la platja no, ni petanca ni res, perquè el que estàs explicant és un problema que tenim a tot el litoral català, que ens estem quedant sense platges a tot arreu, i això és un autèntic problema... realment seriós i que ja es preveia que aquesta regressió podria ser possible. Llavors entenc que la situació de les pistes és provisional fins que es trobi un lloc definitiu, ja sí, com explicaves, se sigui aportant sorra, i mentrestant doncs s'ha d'arribar a un entente cordiale, perquè de 6 a 8 del vespre, o de la tarda, millor dit, és un horari normal per jugar, no? No entenc que sigui una qüestió estranya. Provisionalment, clar.
9: Nosaltres entenem que això, doncs, el mes d'agost ens ve molta població de fora, que venen aquí passar un mes, que venen a passar doncs les seves vacances, i que a més estan molt exaltats la majoria, perquè és habitual que el mes d'agost ens vingui doncs molta gent a queixar-se, a dir coses doncs que no toca, amb un to que no toca. Jo crec que ara al setembre hi haurà més calma, més tranquil·litat, segur, recuperem sempre la normalitat al mes de setembre. El mes d'agost és, últimament, aquests últims anys, és bastant insuportable, la veritat. I llavors, crec que ara, el mes de setembre, doncs, tornarà la pau, la tranquil·litat, i es podrà jugar a petanca amb normalitat.
1: Tant de bo sigui així, Ramon. És la calor, Ramon, és la calor, que aquesta calor insuportable fa que els nervis se'n vagin de mare.
9: Sí, que ens quedem més a casa i tinguem que posar l'aire condicionat, no? I, bueno, sí, això fa que qualsevol soroll, qualsevol cosa des de casa es molesti.
1: Doncs, senyor Ramon Ferrer, alcalde de Calafell, gràcies per haver atès la nostra trucada, per atendre'm, i tant de bo resolgui fins i tot el problema principal de tots, que és la regressió del litoral català. Això seria... sí, d'agrair per tots, eh?
9: Això és el que ens preocupa més. Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Ramon, cuida't.
9: Una abraçada.
10: Hola, moltes gràcies, benvinguda, benvinguts vosaltres també, molt bon migdia.
11: Bé, anem a parlar de testaments solidaris i mira, per posar un exemple en concret d'un projecte que s'hagi pogut tirar endavant gràcies a una donació o a un llegat amb la col·laboració de Mans Unides, Sílvia. Podríem parlar d'algun tema concret?
10: Sí, i tant. Pues mira, ara mateix hem pogut sostenir un dels nostres projectes d'educació i de futur a Mozambique, més de 1.100 nens i professors, amb la construcció d'una biblioteca, una sala informàtica, una sala de ciències. Podríem parlar també d'un altre projecte ara de l'atenció sanitària a Zàmbia, un altre per a millorar la maternitat i el cuidado neonatal a Etiòpia. Bueno, dels nostres projectes, que en tenim a 52 països i més de 500 pràcticament cada any, una bona part d'aquests projectes està suportada amb les donacions que es fan a través dels testaments i dels llegats solidaris, amb la qual cosa és una contribució molt necessària i molt ben rebuda i molt, molt agraïda, evidentment.
11: Sílvia, no? I estan pujant els testaments solidaris en els últims anys?
10: Sí. Sí, la veritat és que no només hi ha més peticions d'informació, s'ha pujat des de, tinc aquí unes dades, des del 2021 al 2025 hi ha hagut una pujada de 584% de sol·licituds d'informació. I si parlem ja en termes realment econòmic, el número de testaments solidaris ha crescut més d'un 46% en aquest mateix període, és a dir, en 4 anys. Jo et diria aquí que veiem clarament que, malgrat el que es pot dir de vegades, la gent és cada cop més solidària i cada vegada és molt més conscient de les necessitats que existeixen a altres països que no tenen la sort que hem tingut nosaltres al primer món i volen precisament continuar aquestes tasques, no? Que aquests projectes que ja han començat, que no es deixin de fer, doncs perquè no estiguin, no? Gent que té la sort, doncs, de tenir uns béns, que no cal que siguin coses importants, perquè a nosaltres, bueno, d'un euro a tots els milers d'euros que vulguin, tots ens ajuden i tots van als projectes.
11: Sílvia, i a què atribueixes tu, concretament, que estàs aquí amb el dia a dia, aquest augment? Per quines causes?
10: Jo crec que hi ha molta més consciència perquè, bueno, en primer lloc, les notícies, no, els mitjans de comunicació, pues, han fet arribar tots aquests conflictes, no, que existeixen. Tenim molts conflictes que són derivats de guerres i tal, però també molts altres que estan derivats de causes medioambientals, no? És evident que estem vivint un moment de canvi climàtic que té un impacte molt fort, sobretot en els països del sud global. I aquest coneixement per part de la gent, no, a través dels mitjans de comunicació i també de la tasca que fan totes aquestes organitzacions, nosaltres inclosos, pues és evident que arriba a la gent que existeix aquesta necessitat. Vivim en un món que està molt descompensat. Hi ha molta gent molt milionària i molta gent que pateix moltíssim. Es parla molt d'aquesta piràmide, no?, cada vegada més isocèlica, i que hi ha un 1% de la riquesa mundial en mans d'unes poques persones. Jo crec que això genera un impacte en les nostres consciències i al final, pues, contribueix amb aquesta solidaritat. També, d'una altra banda, aquestes entitats, organitzacions com la nostra, cada vegada tenen més mitjans de transparència, d'auditoria, i per tant ofereixen una solidesa i una confiança que és molt important, perquè al final tu estàs fent una destinació del que tu has generat durant la vida i per tant vols que vagi a aquestes organitzacions serioses.
11: I una última pregunta, molta brevetat. On t'agradaria fer un projecte que hores d'ara no pots?
10: Ostres, és que nosaltres ja estem a 52 països i per tant arribem pràcticament a tot arreu, però no sé, hi ha països, no sabria dir, o països on hi ha conflictes, per exemple, no? És molt difícil ara entrar, per exemple, a Haití. A Haití és molt difícil per la situació, no només a tots els impactes climàtics que van haver de les inundacions, etc., sinó també per la qüestió política. Pues, hi ha organitzacions que estan allà, han d'ajudar des de fora al terreny, m'agradaria poder entrar a terreny i ajudar de primera mà amb aquestes persones.
11: Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona, gràcies per aquesta informació que ens acabes de donar respecte a la utilitat i a la vegada també aquest creixement dels testimonis, dels testaments solidaris. Sílvia Caparrós, delegada de Mans Unides a Barcelona, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
10: Moltes gràcies per donar visibilitat als testaments solidaris, que són tan necessaris i contribueixen tant a continuar la nostra feina. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Divendres hi ha convocada una cimera de partits amb el president de la Generalitat al capdavant per abordar la situació de l'educació amb un conflicte, doncs, que continua enrocat amb els professors. Una cimera que, per cert, comença amb mal peu perquè ni PP ni Vox hi assistiran. I els sindicats, mentrestant, doncs, apreten i amenacen amb més vagues al novembre si no es reactiva la negociació. Hem parlat moltes vegades de les conseqüències d'aquest conflicte, que va més enllà de les aules, per exemple, la suspensió de sortides i colònies. I davant d'aquest escenari, doncs, algunes AFAs estan plantejant organitzar aquestes sortides al marge dels centres educatius com una manera de garantir que els infants puguin mantenir aquestes experiències. Doncs, per entendre què implica aquesta proposta, ens acompanya avui el Pep Montes, que és gerent de la CELLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure. Què tal, Pep? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
3: Doncs, per començar, com valoreu aquesta proposta d'algunes AFAs d'organitzar colònies o sortides al marge dels centres? No sé què us han traslladat les famílies, si us consta.
12: Les famílies directament no, però moltes empreses associades a la nostra entitat ens han fet arribar consultes, que en aquest cas sí, els arriben des de les pròpies AFAs. Clar, són famílies, entenem, o associacions de famílies que estan preocupades per la impossibilitat de fer aquestes colònies escolars, pel boicot que s'està produint, i que busquen maneres de fer-les. El problema, però, és molt clar des del nostre punt de vista. Una colònia escolar és aquella que realitza durant el temps docent i que està necessàriament vinculada als continguts curriculars i a les dinàmiques educatives i pedagògiques que hi ha en el centre. Per tant, s'han de realitzar necessàriament amb participació dels equips docents. Llavors, fer-ho al marge dels equips docents no ens sembla ni recomanable educativa pedagògicament, ni fins i tot des del punt de vista de les responsabilitats, perquè els mestres són les persones, o els equips docents són els responsables dels infants i dels joves durant l'horari escolar sempre.
3: Clar, però hi ha moltes famílies que poden entendre que és l'única manera, a hores d'ara, i aquest conflicte no sembla que s'hagi de resoldre demà ni demà passat, doncs de garantir que els infants puguin tenir accés a aquestes activitats educatives i de lleure, que per alguns infants potser són les úniques.
12: Clar, imagineu si ho entenem, perquè això ens està afectant a la nostra activitat, a les nostres empreses associades, a hores d'ara i per aquesta tardor, el màxim d'activitat respecte a anys anteriors arriba quan va bé el 10 o el 20%. Per tant, vol dir que hi ha com a mínim una caiguda del 80% de l'activitat, que és habitual. Això ho porta algunes empreses pràcticament al tancament o les posa en risc molt seriós de tancament. Per tant, imagineu si ho entenem i tenim ganes de fer suport a les famílies i a les AFAs que tenen interès en poder fer aquestes activitats. Malgrat això, però, s'ha de tenir en compte, i ho reitero, que no és en principi legalment possible fer-ho. El Departament d'Educació també ja ho ha dit en alguna ocasió, no es poden fer activitats educatives, sortides, no només colònies, sinó sortides d'un dia també per altres tipus d'activitats sense la participació de l'equip docent. Nosaltres més aviat anirem en l'altra direcció. Caldria fer entendre a les parts en conflicte que han d'arribar a algun tipus d'acord que desbloquegi aquesta situació, que no és convenient per ningú, començant pels infants i per les famílies, però fins i tot parlant en termes de sistema educatiu. S'està encarregant un model educatiu que ens ha costat 40-45 anys de construir. I ja pensem que hi ha poca consciència de la situació que s'està generant en aquest moment, no? Que una temporada sense activitat pot hipotecar per molts anys la continuïtat d'aquest tipus de serveis.
3: Mm-hmm. O sigui, tot i que el vostre és un sector que ara mateix està a la corda fluixa o està en una situació molt complicada, considereu que aquesta no és l'alternativa? Vull dir, plantejar colònies sortides al marge dels centres, tot i que a vosaltres us pot anar bé perquè podeu continuar generant activitat, no seria la solució.
12: Clar, fixa't que no hi ha un reglament específic amb un rang de reglament que determini com s'han de fer, però hi ha unes instruccions que el Departament d'Educació envia cada any a l'inici de curs als centres educatius. Aquí es parla de com s'ha de gestionar, jo què sé, el temps del pati, com s'han de fer les acollides matinals, com s'han de lliurar els nens al final de la jornada, etc. I hi ha un apartat en el que especifica quines condicions han de complir per mínimes per fer sortides durant el temps docent. I diu que els grups han d'estar acompanyats com a mínim per dues persones, una de les quals ha de ser un docent de l'equip. No? Aquesta instrucció ja impossibilita tot el plantejament que estàvem fent abans. No? La llàstima d'aquesta instrucció és que no és només una instrucció i que el Departament d'Educació no ha desenvolupat un reglament clar que ho digui amb claretat inequívocament, i això genera molta confusió en molts àmbits. No? Però nosaltres pensem que allò òptim és que una activitat educativa es faci de comú acord, en coordinació i pactant els continguts i fer el desenvolupament entre els professionals del lleure educatiu, que són nosaltres, i els equips docents. Aquesta és la manera òptima de treballar. I si m'ho permets, aquí està la contradicció, no? Com pot ser que els docents, reivindicant millores per al sistema educatiu, facin servir com a eina de pressió una mesura que perjudica el propi sistema educatiu, no? Que és el que està amb aquest boicot a les colònies escolars. És el que som incapaços d'entendre com s'està actuant d'aquesta manera.
3: Clar, i aquesta situació, si encara s'allarga molt més, per exemple, tot aquest curs, això pot acabar generant tensió, no? Al final, entre famílies i potser els centres. No sé si esteu detectant ja algun conflicte o malestar dins de les comunitats educatives.
12: Mira, aquesta setmana, avui mateix ens havia arribat una consulta d'uns pares, ni tan sols d'AFAS ja, que ens estaven preguntant més o menys el que tu em demanaves. Ens estaven preguntant de quina manera podien organitzar sortides anunciant a les escoles que els seus nens per raons X no anirien a classe aquells dies i aprofitar aquells dies per organitzar de manera independent a través de l'AFA o la manera com s'organitzéssim una sortida o una activitat. Clar, estan buscant les esquerdes a la normativa per fer possible. Clar, això és terrible, perquè posa en tensió amb la millor de les intencions, amb la millor de les voluntats i amb el millor dels objectius, posa en tensió una relació entre agents del sistema educatiu que haurien de treballar junts i d'acord. No? Jo penso que aquí el Departament d'Educació està sent poc àgil a l'hora de trobar mesures que puguin satisfer aquestes necessitats o aquestes reivindicacions demandades pels docents, i al mateix temps les organitzacions dels docents estan prenent actituds radicals a l'hora de usar mesures de pressió que no aporten cap benefici per ningú. Per tant, una mica nosaltres repartim les culpes, no? Sobretot entenem que estem al mig i tenim nosaltres, ens veiem impotents a l'hora de proposar cap mesura que ajudi a solucionar aquest problema.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquestes alçades, no hi ha dubte que el conflicte entre els docents i educació està tenint efectes directes sobre les activitats dels alumnes i, clar, algunes famílies busquen alternatives per evitar que els infants es quedin, en aquest cas, sense sortides i colònies. Una altra cosa és que aquesta sigui la millor solució. Pep Montes, gerent de la SELLEC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
12: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, bona tarda.
1: Parlem d'infermeria escolar i del pla d'infermeria escolar o el desplegament normatiu institucional del tema, no? A què estem fent referència? Per aquells que primera vegada diuen, ostres, hi ha un pla d'infermeria escolar? Pues sí, sí, sí que hi ha. Fa referència principalment a la integració d'una infermera de referència als centres educatius amb un objectiu: garantir la inclusió d'alumnes amb necessitats de salut de diferent complexitat, promoure hàbits saludables... En fi, aquí entraríem en un paper, doncs, llarg, ampli, no?, que podem encaixar aquí, no? De fet, hi va haver unes proves pilots que en principi, podem dir que han estat un èxit, i a partir d'aquí, doncs, s'intenta implementar aquest model de forma generalitzada, a través del Departament d'Educació, FP, el Departament de Salut i cap aquí anem. Però entrem en el detall, i per entrar en el detall parlarem amb l'Eli Ferrer Vidal és infermera de salut escolar a la línia pediàtrica per a Claret. La tenim al telèfon. Eli, bon dia, benvinguda.
13: Hola, bon dia.
1: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'm. Molt amable.
13: Gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
1: D'entrada, Eli, comencem per no sé si seria una mica opinió personal. Tu com estàs veient aquest pla? Com ho veus?
13: A veure, jo el pla que acabes de comentar l'estem esperant des de fa 23 anys, perquè...
1: Carai!
13: D'una manera breu, heu de saber que el tema de salut escolar va començar a néixer el 2004, que fins ara era salut i escola, que són les infermeres que es desplacen 2 hores i mitja als centres de secundària, però que amb l'aprovació de la llei inclusiva el que es va detectar és que comencen a vindre, per sort, i alumnes dins l'escola ordinària amb necessitats de cures durant l'horari escolar. D'acord. És a dir, us poso un exemple perquè ho entengueu tots.
1: D'acord.
13: Aquells infants o aquells joves i aquelles noies que pateixin diabetes, epilèpsia, grans reaccions al·lèrgiques a diferents productes i que durant l'horari escolar podrien necessitar suport assistencial o assessorament, com és administrar un glucagon en una baixada de sucre, com és administrar una adrenalina amb una reacció al·lèrgica gran, com és doncs, administrar medicació en crisis convulsives, també nens i nenes que tenim que van amb botó gàstric, que se'ls dona l'alimentació per un botó gàstric que porten a nivell abdominal, o que porten traqueotomies amb ventiladors i que necessiten, doncs, a vegades que netegem els mocs.
1: D'acord.
13: Tota aquesta entrada d'aquests alumnes ha propiciat que s'hagi evidenciat una necessitat que ja fa molt temps que estem demanant des de l'Associació de Salut Escolar i les infermeres, que és que seria bo que hi hagués la presència no puntual, sinó d'una manera més...
1: constant, no? Més regular.
13: Sí, més constant, més regular. Ho has dit, dintre dels centres educatius.
1: D'acord.
13: La infermera de referència ja ha sigut sempre, o sigui, tots els centres educatius, inclús escoles bressol, des de ja fa més de 10 anys, des d'abans de la pandèmia, es va determinar i se'ls va comunicar als centres educatius que si necessitaven assessorament o si necessitaven acompanyament o formació del CAP, on tenen el centre educatiu, el CAP de referència, el centre d'atenció primària, tant sigui de l'Institut Català de la Salut, com sigui de consorci, com sigui privat, doncs s'ha de desplaçar una infermera que ja tenen determinada. però el pla que volen posar ara va molt més enllà.
1: D'acord. Doncs, escolta'm, la vostra funció l'has explicat molt bé. En tots els casos s'ha d'actuar?
13: A veure, heu d'entendre que la infermera no estarà allà. És a dir, heu d'entendre que, per exemple, nosaltres, a la zona on estic jo, tenim 18 escoles de primària, tenim 12 centres de secundària i tenim 4 escoles bressols. Per molt que dotin de recursos, que la prova pilot van dotar de recursos, i recursos vull dir que van alliberar infermeres perquè es dediquessin exclusivament durant la setmana a anar a cada centre, i anaven durant un matí, no cada matí, a tots els centres. Llavors, què hem de fer? Que ja ho estem fent, però ara d'una manera com més continuada, com bé i constant, com tu bé has dit abans. Nosaltres formem el claustre i els vetlladors que dota el Consorci d'Educació, que dota vetlladors sanitaris,
1: sí,
13: en resoldre si surten aquestes situacions d'emergència. Els ensenyem, doncs, com han d'administrar un glucagon, què és la diabetes...
1: D'acord.
13: Saps?
1: Que almenys hi hagi una reacció ràpida amb uns mínims coneixements de com administrar aquest tipus de situacions.
13: Exacte.
1: D'acord. Clar, l'objectiu final del pla és una cobertura universal del 100%. Suposo que aquest és l'objectiu ambiciós ara mateix. Et sembla ambiciós ara mateix, això?
13: A veure, em sembla ambiciós i em sembla una mica utòpic, inclús, perquè penseu...
1: M'esperava la resposta, m'esperava la resposta.
13: Penseu que l'esforç que s'està fent és important, i això ho haig de dir, perquè potser la gent no és conscient de que, bueno, doncs, de que no tenim potser el número necessari d'infermeres, de que... ja anem apretadets en els centres d'atenció primària en quant a fer cobertures. Llavors, treure infermeres de primària que tenen un cupo de gent a atendre, a posar-les a fer aquesta feina, que d'altra banda és supernecessària i podríem fer molta més prevenció i promoció de la salut i evitar, doncs, des d'allà, des de ben petits, fer més autònoms a la població, és un esforç brutal. O sigui, penseu que la prova pilot es va fer en tres poblacions, es va fer amb l'Ametlla del Vallès, Granollers i Llinars, em sembla que és, si no em volia equivocar, i es van alliberar 5 infermeres i una TKI, un auxiliar d'infermeria, perquè poguessin assumir tota aquesta feina que us he comentat abans.
1: Clar, és una qüestió de personal, no? Suposo que la primera cosa que veig davant de tot això és que mancarà personal d'infermeria.
13: Bueno, jo potser hem de començar a plantejar, a fer una nova visió del tema de quina... com treballem a l'atenció primària.
1: Vale.
13: I cap a on focalitzem, que potser hi havia coses que abans, doncs, s'havien de fer sí o sí, cada cop tenim la sort de que la població l'hauríem de fer més autònoma i que no fos tan demandant, i que realment quan anessin als centres d'atenció primària, doncs, fos perquè no ho poden resoldre per ells mateixos. Però per fer això primer hem de fer prevenció i promoció de la salut,
1: i
13: que es facin adults, no?, ben formats. A dia d'avui, fent un gran esforç, perquè això baixa des de molt amunt, baixa des del CatSalut, el que es pretén realment és que, com a mínim, una infermera o un auxiliar d'infermeria un cop a la setmana pugui estar tot un matí o pugui anar dos cops a la setmana, depenent de les zones, perquè cada zona és molt diferent. És molt diferent un centre urbà, com és Barcelona, als tres centres on s'ha fet la prova pilot, que potser, doncs, a l'Ametlla del Vallès potser hi havia quatre instituts. Jo us acabo de dir que només en una zona de Barcelona, vale, que agafa quatre equips d'atenció primària d'adults, ja tenim, doncs, 12 escoles de 12 de secundària, 14 de primària, i també ens veiem ajudats amb que penseu que molts centres privats, com és Jesuïtes, Salesians, Abat Oliva, el que han fet de manera molt intel·ligent és contractar infermeres a nivell privat. Vale? Perquè penseu que són escoles que són pobles, perquè tenen 1.000 i pico alumnes, 2.000 i pico alumnes, el cost de tindre una infermera tot el dia a l'escola els hi surt més que justificat, perquè sempre hi ha necessitats, i jo entenc que CatSalut i Institut Català de la Salut volen començar aquest camí, però que la gent no es faci falses esperances en el sentit de que això sigui d'avui per demà. O sigui, això té una feina, serà progressiu, s'aniran introduint i potser aquest any no tots els centres tindran aquesta infermera. Però sí que vull deixar clar que tenen infermera de referència i l'han tinguda sempre. El que pot ser que hi hagi hagut un error de comunicació.
1: D'acord.
13: I que en alguns moments que hi ha hagut una davallada econòmica, com va ser la crisi que va haver-hi abans de la pandèmia, es va prioritzar doncs donar més pes a les infermeres cap a la cronicitat, no tant de la prevenció i la promoció de la salut. Però ja des del conseller Balcells va posar el focus en que un cop a la setmana mínim les infermeres havíem d'anar als centres de secundària, perquè ja sabeu que l'adolescència és una època difícil, i com a mínim que un cop a la setmana doncs, hi hagués un professional sanitari format que pogués assessorar si els nens i nenes demanaven ajuda, i també el professorat, eh? No deixem de banda el professorat, que està fent un gran esforç, perquè se li ha vingut a sobre més feina de la que ja tenia i ens necessitem molt entre els dos col·lectius professionals. Si no, això és impossible tirar-ho endavant.
1: Doncs Eli Ferrer Vidal, infermera de salut escolar a la línia pediàtrica per a Claret. Escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre aquest pla. Molt amable.
13: No, gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat i per jo tampoc poder-vos explicar més, perquè és el que us he dit. Això ha començat a caminar, tenim moltes ganes, creiem i confiem que es pugui fer possible, perquè probablement gràcies a això podrem fer molta més prevenció i promoció de la salut i tenir una població a la llarga molt més sana i molt més autònoma.
1: Que així sigui. Una abraçada molt forta, Eli. Gràcies.
13: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu.
4: I continuem d'aquí no res per parlar del Dia Mundial de l'Alzheimer, que ha sigut aquesta setmana i sempre s'ha de parlar d'aquesta malaltia.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
14: Atención, amantes del deporte, que no te engañen. Este fin de semana no hay descanso. La liga para, nosotros no.
15: Este sábado, partidazo. Inglaterra, España. La campeona del mundo arranca la Liga de Naciones.
16: ¿Con qué empieza España?
15: Y además, la eliminatoria previa de la Copa del Rey. La Fórmula 1 se adelanta el sábado con el Gran Premio de Azerbaiyán y toda la segunda división.
17: ¡Manolo Lama, muy buena!
15: De juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade.
14: Los números uno del deporte.
18: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
19: Y desde 16.400 euros.
18: ¿Qué?
20: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
21: Citroën.
20: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
22: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
23: Este septiembre volver te cuesta menos. En HR Motor elige tu próximo coche y te regalamos los gastos de gestión. Más de 4.000 coches como nuevos de todas las marcas y modelos. Garantía, calidad. Si buscas coche, HR Motor es tu lugar. HR Motor. Descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial de l'Alzheimer i, com sempre, com cada any, hem parlat amb metges, amb famílies també afectades i hem donat veu, més ben dit, a totes aquestes persones que passen per aquesta malaltia tan horrorosa. En parlem del tema aquí al matí del cap de setmana.

0: Avui és el dia de la conscienciació de l'Alzheimer. No m'agradaria jo del dia de l'Alzheimer perquè no és una celebració, sinó més aviat una conscienciació sobre, ja sabeu, una malaltia que... Ostres, si em permeteu, crec, i ho poso sobre la taula, insisteixo, això va sobre percepcions, però em sembla que és una de les més cruels que ara mateix tenim, eh? És una de les més cruels. Estic convençut, també, tinc un punt d'esperança per moltes xerrades que faig, que tard o d'hora trobarem alguna manera de controlar això. Cada cop s'avança més. Això també és cert. Però la crueltat d'aquesta malaltia fa que li posem molt, que aixequem molt les orelles. Perquè ja no només és la persona que la pateix, que també, sinó és tot l'entorn. Però d'una manera més... És dura. En parlem de com afrontar-ho. En parlem de com gestionar tot això. Des del principi, aniré a dir fins al final, pràcticament, no? I en parlem amb la Judit Sánchez. La Judit Sánchez és directora de les àrees de Persona i Família i Formació i Consultoria de la Fundació Alzheimer Catalunya. Judit, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Judit. Molt amable.
1: Gràcies, un plaer.
0: Bé, com gestionar la primera vegada que et donen aquesta notícia? Perquè suposo que el primer cop ha de ser el més dur de tots.
1: Sí, malauradament, quan arriba aquesta notícia és un punt d'inflexió, però bé, és veritat que la família doncs, ja ve, o la pròpia persona, doncs, ja venen notant, és un camí que es fa llarg fins a arribar al diagnòstic. És a dir, que no és... A vegades pensem en altres malalties que quan et donen el diagnòstic doncs és a l'inici, no?, d'un procés, i en aquí potser parlaria més d'un punt d'inflexió. És a dir, van passant coses, això ens porta a consulta mèdica, neurològica, i finalment hi ha un diagnòstic. I en aquí doncs, potser hi ha diferents... una mica les famílies ho reben des de diferents perspectives. Mm. A vegades... fins i tot amb alleugeriment en el sentit de que jo no sabia què li passava, doncs ara ja sé el què i ja sé quina és la meva lluita, no? Identifico la lluita.
0: D'acord.
1: Poso una paraula en el camí. I a vegades, doncs sí, doncs és aquella creu, no?, que moltes famílies doncs, no volen escoltar i arriba, no?, aquell sí, sí. Punt de fer-hi front.
0: És això, exactament, ho acabes de dir. És qüestió, un cop coneixes tot això, ser front. Mm. Sí. Per on es comença? A fer front a tot això. Que, clar, suposo que a partir d'aquí cal unes normatives, uns protocols, uns exercicis, ja no només del pacient, sinó de tot el seu entorn, no?
1: Sí, bé, és veritat que cada persona és molt heterogeni. És a dir, que primer de tot et diria veure el cas i detectar necessitats, no? La necessitat de cada persona i de cada família. I aquí doncs, hi ha un primer pas que et diria molt important, que és aquesta conscienciació de la família de què és el que està passant, què és el que puc oferir jo com a familiar, quin és el clima que anirà canviant a casa i com em preparo per això. No? I aquest punt a vegades és un oblit, no?, per part de molts, que només es posa la mirada en el malalt, que també, però penso que la família doncs, això ha d'apropar-se doncs, a entitats que puguin oferir-li aquest acompanyament, aquesta posada al dia de què és el que hem de fer amb la família i amb el propi pacient. I llavors, de cara al pacient, doncs, com deies, ens posem en marxa en molts àmbits, no? I un d'ells és mantenir aquest cervell actiu de manera, no?, programada i sistematitzada, no?, la setmana, és a dir, que tots tenim un dia a dia enriquidor, però és especialment enriquidor cognitivament, em referia, però és especialment important amb la persona amb Alzheimer que comenci a estructurar aquesta estimulació cognitiva de manera clara a la setmana, no? És a dir, que comencem a activar aquest cervell ja d'una manera, igual que potser el gimnàs està moltes vegades més estructurat perquè sabem que el cos necessita, no?, aquesta mobilitat i aquest entrenament, no?, dels músculs, doncs posar el focus en aquest múscul tan important que és el cervell, no? I aquí doncs, començar a fer aquesta estimulació cognitiva, et diria que és un dels primers punts i de fet els estudis ens marquen, no?, que mantenir aquest cervell actiu ajuda a retardar doncs, el que és el deteriorament cognitiu associat a l'envelliment en general i especialment amb l'Alzheimer.
0: Clar, jo suposo que un cop, bueno, suposo no, és així, un cop la malaltia avança, els encarregats, és la família, habitualment dones, les que s'encarreguen de cuidar els malalts, no?
1: Sí, clar, a partir sí, és d'aquí, el perfil.
0: Clar, com fer o donar suport a aquestes famílies? Perquè, clar, això té un desgast importantíssim i possiblement seria un dels punts, no? Tenir programes d'ajuda o ajudar aquestes persones a cuidar.
1: Sí, malauradament a la sanitat pública encara això no està sistematitzat i aquí les entitats del tercer sector i nosaltres com a fundació és una de les necessitats que més oferim, no? Que més cobrim, perquè veiem realment aquest buit, no? Les famílies necessiten i nosaltres oferim aquests grups de suport per a familiars amb els quals, doncs, d'una manera presencial o online, en el nostre cas, també els fem aquest acompanyament estructurat per part d'una neuropsicòloga i els va abordant en cada un dels àmbits, des de la presa de decisions, del com cuidar, del com acompanyar, del com cuidar-se.

0: o genètic, no? Que et pogués dir, mira, doncs és perquè aquest gen o perquè aquest altre. Però sí que és veritat que ens hem trobat, diguéssim, amb l'estadística, no? Que la longevitat de les dones és major que la longevitat dels homes, de manera que també ens trobem aquest pool de gent, no? Major amb la malaltia. Però no hi ha ara, és a dir, sí que s'estan estudiant, per exemple, també alguns factors hormonals, algunes altres factors, no? Que es poden mantenir unes diferències entre homes i dones, però de moment no hi ha res encara de manera substancial que ho haguem pogut provar.
1: Bé, i ja... Sé que és una pregunta que no agrada que faci, perquè no ho sou molt amics d'aquestes preguntes a futur, però creus que es trobarà alguna solució o alguna... No diré ja cura, perquè ja seria avançar-me, però sí algun medicament que ajudi. Darrerament hi havia hagut alguna especulació amb algun medicament, que eren molt cars, tot s'ha de dir, que semblava que funcionava, que no ajudava. Hi ha esperança en tot això?
0: Sí, jo t'he de dir que crec que sí. No sé, com dius tu, no em sentiria còmode dient una cura, però crec que sí que avançarem amb els medicaments que ajudin, potser no a revertir, diguéssim, el moment inicial, però sí que amb aquest fre de la malaltia i amb aquestes persones que no tinguin un deteriorament tan gran, crec que sí. Estem en un punt, diguéssim, on els estudis ens ajuden a poder-te respondre que creiem que sí, que més aviat que tard anirem trobant un canvi. I ja, per exemple, en els últims anys, amb el que és la prevenció, és a dir, amb el que és el diagnòstic amb els biomarcadors, per exemple, doncs aquí s'ha avançat molt, és a dir, abans no podia haver-hi un diagnòstic i ara cada vegada més amb biomarcadors doncs ja els tenim instaurats. Doncs crec que si estiguéssim parlant, no, d'aquí uns anys, et podria dir també, no, amb què s'ha anat avançant i segurament sigui amb aquests medicaments.
1: Seria l'esperança, no? Medicaments, seria una de les esperances trobar un medicament que, insisteixo, curar crec que és massa agosarat, però sí controlar, frenar, endarrerir de forma sensible la malaltia.
0: Sí, sí, sí.
1: Qui va ser aquell... Com es deia aquell medicament? Ara mateix m'ha fallat la memòria. Com es deia aquell medicament que semblava que ajudava tot això? Que venia dels Estats Units, que era molt car, a més a més.
0: El Lecanemab.
1: Sí, correcte, això. Sí. Sí, és que aquests nombres no se m'hi queden nunca.
0: Sí. No, són a més nous i sí que aquest anava... Sempre ha anat molt dirigit a estadis inicials de la malaltia i no totes les persones són tributàries perquè s'han de complir doncs uns criteris, però sí que en aquest target de gent amb estadis inicials i amb uns criteris molt concrets, doncs sí que sembla que estava havent-hi doncs, uns canvis interessants i que ens agradaria doncs, que tots es poguessin fer extensius a totes les fases, no?, de la malaltia, també.
1: Tant de bo sigui així, i sempre és un primer pas positiu i
0: correcte,
1: que els resultats són bons. Doncs Judit Sánchez, directora de les àrees de Persona i Família i Formació i Consultoria de la Fundació Alzheimer Catalunya, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i felicitats
0: moltes
1: per la feina que feu.
0: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i donar-nos aquest dia especialment doncs, aquesta conscienciació que entre tots doncs, intentem que sigui el màxim possible.
2: Bueno, muchas gracias. Aquí dispuesta a colaborar.
3: Hay historias que
2: invitación.
3: Sí, hay historias que merecen ser contadas y por eso la vamos a explicar aquí en Migdia de COPE Cataluña y Andorra. Y es una historia como la suya. Usted tiene en la actualidad a 70 años, ¿no?
2: Sí, 70 años, exacto.
3: Su marido en 5 días va a cumplir 81.
2: 81, sí.
3: Y desgraciadamente su marido está aquejado de la enfermedad del Alzheimer.
2: Sí, hace aproximadamente, hace seis años se detectó la enfermedad. Y bueno, ¿y cómo se detecta la enfermedad? Bueno, porque de repente empezó a perder memoria, ¿no? Y estábamos hablando y yo le hablaba y él no se acordaba y yo le decía cualquier cosa y tampoco. Y yo digo, a ver, esto no es normal, me está vacilando, me está echando broma, ¿qué es lo que está pasando, no? Pero bueno, nada, de pronto no sé cómo fue que a través de... Estuve comentándole a la doctora de cabecera y entonces me dice, bueno, mira, vamos a tener una cita con el neurólogo. Y bueno, y listo. Y ahí inmediatamente

0: pues por supuesto los expertos en la materia detectaron la enfermedad.
1: Begoña, ¿y qué es lo más difícil de tu día a día?
0: Bueno, pues mira, lo más difícil del día a día pues, en mi persona y en la persona de mi marido es que las rutinas están vueltas un desastre. O sea, uno no tiene una rutina como de dormir, comer, distraerse, salir a caminar. Entonces, ahora eso es lo más difícil para mí. Pero yo digo a veces que, yo digo, bueno, si no quieres seguir con una rutina, dormir de día y estar despierto viendo la tele en la noche, si eso le hace feliz, yo no soy quien como para esforzarlo ni molestarlo. Porque yo sé que las personas con Alzheimer, aunque no lo digan a veces o aunque no lo demuestren, sienten, o sea, las palabras mágicas que uno le puede decir. Y si esas palabras mágicas en ese momento hay, uno nota que hay un descontrol en su ser, pues uno lo deja. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo pienso que uno tiene que hacer. O sea, tú estás cuidando a una persona, no hay que malhumorarlo ni ponerlo intranquilo, y uno pues también tiene que estar en paz y tranquila.
1: Hay miles de familias en Cataluña que están cuidando pues a sus familiares, sea del grado que sea, y que están subordinando lo que sería su actividad a diario, en este caso de descanso, que podría ser por la edad la ocupación de después de largos años de trabajando para cuidar a sus familiares. Tu día a día, Begoña, supongo que ahora está únicamente monopolizado para cuidar a tu marido.
0: Sí, o sea, a ver, está monopolizada, repitiendo el término, hacia él, pero sin dejar de yo cuidarme. O sea, cuidarme en el sentido de que si yo en un momento yo estaba haciendo actividades deportivas, por ejemplo, pues las sigo haciendo. O sea, yo digo, hay que tomarse el tiempo, ¿no?
1: Claro, por
0: Yo
1: eso lo
0: digo
1: digo.
0: que, bueno, que tengo la gratificación de que lo puedo hacer. O sea, mi marido no está en esa situación de que no se puede quedar solo. Él muy bien se queda en casa tranquilo. Él es muy tranquilo, de verdad que sí. Es muy buen paciente. y eso me ayuda también, ¿no? O sea, porque yo sé que hay casos extremos. O sea, que la persona puede ser agresiva o puede tener alucinaciones y salir de la calle y entonces ahí sí la preocupación es máxima, ¿no? Pienso yo. Yo, menos mal que eso no pasa. O sea, hasta los momentos todo ha sido muy bien llevadero, claro, con sus altibajos, ¿no? Pero yo trato de seguir, o sea, con mi gimnasia, con mis ejercicios, con mi natación. Yo salgo a hacer todas las diligencias a la calle, claro, busco las horas también como para coordinar entre mis actividades y qué es lo que tengo que hacer aquí como cuidadora en la casa y cómo mantenerlo, ¿no? O sea, y siempre, por supuesto, en primer posición está él, pero también está la mía.
1: Sirvan estas palabras como un humilde reconocimiento de nosotros, de todas estas familias que aquí a Cataluña están cuidan a las personas más próximas que malauradamente en esta malaltia del Alzheimer a la espera de las investigaciones médicas. Begoña Vigiola Guerrero desde Castelldefels, gracias por estar aquí en migdia de COPE Cataluña. Un saludo y buen migdia.
0: Muchas gracias y buen día también para ustedes.
2: Parlem de l'advocat d'ofici. Si no esteu molt entesos en el tema, i segurament us vindrà al cap la figura tòpica d'aquell a les pel·lis, no? Que quan una persona és detinguda, doncs li assignen té un advocat, no voy a hablar si no es delante de mi abogado, i si no, té un, pues, li adjudiquen un advocat, o una advocada, evidentment, d'ofici. És a dir, que garanteixi la seva protecció. Clar, això quan un no es pot pagar l'advocat o etc, etc, entraria dins de tot això. Bé, ara Dit això, i en més o menys crec que la fotografia del que pot ser del que és un advocat d'ofici, així molt per sobre, l'acabo de donar, perquè tingueu situació. Bé, ara, us dono dades. Les dades és que cada cop hi ha menys advocats, advocades d'ofici. Va baixant el tema. I per què? Doncs mireu, d'entrada, un dels motius pot ser l'econòmic. Cal viure. I l'assignació no acaba d'estar a l'alçada. Seria un dels motius, entre d'altres. I això, evidentment, ho fa menys atractiu. Són coses que hi ha. En parlem amb la... de tot això, entrem més en el detall, amb la Cristina Capuz. La Cristina Capuz és advocada i diputada del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i responsable del torn d'ofici. Cristina, bon dia, benvinguda.
3: Bon dia a tothom.
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres i atendre'ns, Vagi per davant això. Cristina, quan un decideix entrar en el torn d'ofici? Com funciona això quan tu ets advocat o advocada, en el teu cas?
3: Doncs mira, ara mateix per poder entrar al torn d'ofici has de complir una sèrie de requisits que antigament no estaven i crec que, i m'avanço una miqueta el que tu deies,
2: endavant,
3: de perquè ara hi ha menys advocats que abans. És a dir, fa molts anys, per exemple, quan el meu avi o el meu pare eren advocats, tothom començava en el torn d'ofici perquè era una manera com d'agafar taules, no? Per dir-ho, no? Quan no tenies molta experiència, les agafaves en el torn. Però ja fa molts anys que va canviar això. De fet, per poder exercir en el torn d'ofici has de complir molts requisits, has de tenir uns anys que estàs col·legiats, has de tenir uns cursos, has d'haver de passar uns exàmens. O sigui, a dia d'avui el torn d'ofici està molt especialitzat i és gent que ha estudiat molt i que compleix uns requisits fermes per poder fer-ho. Llavors, clar, ha canviat molt el que era abans, el que és ara i el que comentaves també, el tema econòmic.
2: Clar, és el que acabava de reflexionar ara mateix. Clar, abans podem dir que et tocava, si no podies pagar, el abogado novato, per dir-ho d'alguna manera, no?
3: Seria, sí, fa molts anys era així.
2: I ara, com s'ha especialitzat d'aquesta manera, la qüestió ja canvia en qüestió de qualitat i d'experiència. Però clar, i ara anem al que suposo que anaves a dir. La remuneració econòmica està a l'alçada de tota aquesta experiència que es demana?
3: No, tot i que cada vegada anem progressant més i vam agafar millores, la veritat és que no. És a dir, és un tema totalment vocacional, perquè nosaltres estem de guàrdia, o sigui, a Barcelona hi ha 18 advocats per penal general, és a dir, només per detinguts generals, 18 advocats del torn d'ofici cada dia, 360 dies a l'any, és a dir, sigui Nadal, sigui el teu aniversari, el que sigui, tu estàs de guàrdia. Llavors, clar, si nosaltres cobrem uns 180 euros així en números rodons per estar de guàrdia, però sí, una guàrdia se't pot allargar molt, O sigui, pot ser 2 dies, 3 dies, una setmana.
2: Què dius?
3: Tenir el teu despatx paralitzat durant una setmana per 180 euros, evidentment, això és, no és rentable, és impossible. Llavors, la gent que encara hi és totalment vocacional, perquè com li expliques a algú que, doncs que Nadal no estarà amb la seva família, Cap d'Any no està amb la seva família, que això potser s'allarga una setmana per 180 euros.
2: Clar.
3: Doncs les noves generacions, primer els demanes més anys de col·legiat, els demanes més estudis. I, a més, l'economia no va
2: a relleu, sí,
3: doncs
2: sí.
3: Que no...
2: Clar, llavors aquest pot ser un dels motius de tot això que estàs explicant perquè un advocat, una persona que es dediqui a la professió, deixi el torn d'ofici.
3: Evidentment, és que tu per 180 euros una setmana sencera paralitzat al teu despatx ho tindries?
2: No, evidentment que no, és una evidència.
3: Que no, perquè és vocacional. No. A dia d'avui és vocacional, encara que es van aconseguir millores, hem de seguir apretant i treballant en aquest sentit, perquè si no tindrem un problema.
2: Però clar, és que la feina puja. Què passa si no hi ha prou advocats disponibles d'ofici?
3: Doncs mira, al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona tenim la sort de que el torn d'ofici en un principi és obligatori per tothom. És a dir, nosaltres com a advocats hem fet un jurament com els metges i hem d'aconseguir que tothom tingui un advocat en el torn d'ofici que necessiti. El que passa és que a Barcelona hi som tants que podem fer-ho de caràcter voluntari. Llavors, qui vol ho fa i qui no vol no ho fa. Però en els col·legis que són més petits hi ha advocats que estan obligats a fer el torn d'ofici.
2: Carai, llavors suposo que hi ha problemes que a certs parts del territori pot haver problemes especialment greus amb això.
3: Clar, per suposat, i també de vegades potser hi ha una redada i ja, imagina't, 30 detinguts. Clar, i són 18 de guàrdia cada dia. Tu no pots assumir més d'un investigat o detingut d'aquest tema perquè hi ha un conflicte d'interessos. Llavors, què hem de fer? Tenim, per sort, com un, diguem, tenim recursos des de Barcelona per fer trucades a companys que estan apuntats a unes llistes de, en cas de que faci falta més advocats per aquest dia, doncs jo estic disponible, no? Però clar, això tenim la sort nosaltres de Barcelona perquè som molt grans. Però tu imagina que hi ha una rada de 30 persones a, què dir-te, Vilafranca,
2: ja.
3: Que no tenen 18 advocats cada dia. Llavors, clar, doncs s'ha d'anar trucant als companys i demanar el favor de que se'n vagin incorporant a la guàrdia.
2: Què caldria que passés perquè aquesta situació es revertís? És a dir, perquè el torn d'ofici fos un altre cop atractiu.
3: Doncs mira, per començar hem de canviar la perspectiva que té gran part de la societat de la que és un advocat o una advocada del torn d'ofici, perquè de vegades dona la sensació de que són advocats de segona. I no. No, però si és gent que està molt especialitzada, que porta molts anys col·legiada, que es continua formant cada dia, que li dedica moltes hores perquè si ho fas, ho has de fer bé. O sigui, és un tema que, ja que a nosaltres tenim la sort que sigui voluntari, si ho fas, ho has de fer bé. Llavors, clar, per un costat, haurien d'apropar a la ciutadania perquè vegin tot el treball que hi ha darrere i que no és remunerat. I per un altre costat, a les institucions, com ja anem fent, és també explicar-los i que vagin adequant els diners que ens van donant perquè sigui alguna cosa, ja no dic que rentable, que molt menys, et dic que sigui justa. Però és a dir, l'altre dia em trucava una companya i em deia tinc apuntades que per una fase d'instrucció, que cobrem 200 euros, he treballat 74 hores en un tema del torn d'ofici. Això m'ho pagam més? Li vaig dir, pues mira, em sap molt greu, moltes gràcies per afusar-te tant, però no es paga més perquè hi he dedicat 74 hores en la part d'instrucció. Llavors és perquè per un costat la ciutadania ha de veure tot l'esforç que hi ha i sigui conscient de que perquè tingui justícia gratuïta no és pitjor i s'ha de valorar. I per l'altre costat, les institucions també han d'entendre que o anem equiparant una mica a la vida que hi ha a nivell econòmic o tindrem un problema en un futur.
2: Uh-huh. Doncs la darrera pregunta que m'agradaria, per curiositat, quins procediments són els més freqüents quan hi ha un torn d'ofici? Són variats? Hi ha algun més que menys? Com va?
3: Doncs, per exemple, a Barcelona, si parlem de penal general, molts furs, molts robatoris, lo normal, a la guàrdia és que tinguis alcoholèmies també, però sí, robatori, el patrimonial. Normalment el patrimonial, encara que sí que jo vaig trobant que hi ha una mica d'increixendo de violència. O sigui, abans eren molts furs, ara ja són robatoris, que hi ha violència. O més lesions amb armes blanques, que abans era més poc usual, i ara cada cop en tenim més.
2: Doncs Cristina Capuz, advocada i diputada del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, responsable del torn d'ofici. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i fer una fotografia clara del que és el torn d'ofici, molt, molt amable.
3: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
4: I d'aquí una estona parlem també de que s'ha celebrat un altre dia mundial, en aquest cas el Dia Mundial Sense Cotxes. No sé si estàveu al cas, de fet aquí a Barcelona no és que s'hagi notat gaire, però és un dia que serveix sobretot per reflexionar. Després de la publicitat ho expliquem.
5: Amb Marc Puerto, el matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
6: ¿Tienes algo que decir?
7: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
6: Y escríbenos.
8: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
9: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
8: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
9: Máster Universitario en Radio COPE.
8: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
10: Hola Marta, vaya cara que traes.
11: Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
10: ¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
11: ¿Bruxicalm?
10: Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
11: Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
12: Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
13: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en todo toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre, en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
14: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
15: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
14: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
15: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energy de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
5: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
4: Aquesta setmana ha sigut també el Dia Mundial sense cotxes i avui volem parlar sobre el tema perquè segurament molts de vosaltres no us haureu ni assabentat de que s'ha celebrat, però és un dia per reflexionar, per saber si realment agafem el cotxe per necessitat o per comoditat. En parlem d'això aquí al matí del cap de setmana, entre moltes altres coses. Cada 22 de setembre se celebra el Dia Mundial sense cotxes, una jornada que convida a imaginar durant unes hores com serien les nostres ciutats amb menys trànsit, menys soroll i amb més espai per les persones. La idea d'un Dia Mundial sense cotxes acostuma a agradar a la majoria, encara que portar-lo a la pràctica sembla una mica més complicat. De fet, són pocs els que creuen que això sigui possible. El cotxe, i en concret el vehicle particular, es necessita per moure's en el dia a dia, ja sigui per anar a treballar o per anar a la compra. Per això, avui volem parlar amb el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, l'Eduard Álvarez, sobre el tema. Eduard, molt bon dia.
16: Bon dia. Què tal?
4: Tu utilitzes el cotxe sovint?
16: No, ocasionalment.
4: No massa.
16: Ocasionalment. No utilitzo el dia a dia.
4: Molt bé. Com seria realment una ciutat sense cotxes? Perquè, clar, intentem posar-ho a la pràctica en un dia com avui, però imaginar-ho més enllà del Dia Mundial és més difícil, no?
16: Bé, bàsicament una ciutat sense cotxes és una ciutat que s'hauria de repensar pràcticament des de zero. Perquè les ciutats actuals, o almenys les que tenim més a prop nosaltres, ciutats europees mixtes, amb carrers dissenyats pel vehicle privat, no estan preparades per això.
4: Realment, cada 22 de setembre s'acostumen a fer mobilitzacions, a nombroses ciutats es fan actes, però avui a Barcelona, no sé si ets aquí, es veu poc. Realment, creus que té bastanta repercussió el dia com avui, que realment cala entre les persones, o passa bastant desapercebut?
16: No diria que l'impacte del dia sense cotxes hagi de ser necessàriament veure una ciutat buida de cotxes. Però només el fet de tenir activitats concretes, esdeveniments concrets, que mostrin a la gent, no?, que ja es pot tenir una mobilitat alternativa, jo crec que ja contribueix a fer difusió al missatge, és a dir, que tallin uns carrers puntuals en unes determinades hores, que organitzin activitats per fer sensibilització. Tot això ja ajuda, perquè al final, quan veus els usuaris del vehicle privat, veus que n'hi ha uns que són de mobilitat captiva, és a dir, que no tenen alternativa comparable, però n'hi ha d'altres que utilitzen el vehicle privat a conveniència, és a dir, poden optar per altres modes de mobilitat. Uh-huh. Llavors, el Dia Mundial sense cotxes, al final el que intenta és que aquest usuari no captiu es replantegi la seva tria d'opció de mobilitat.
4: Exacte, una mica aquesta reflexió, no?, i respondre a la pregunta de si realment utilitzem el cotxe perquè el necessitem o perquè moltes vegades ens és més còmode, no? Aquest seria bàsicament l'objectiu? Quina és la proposta que va més enllà d'un dia com avui? El propòsit?
16: Bé, el propòsit és bàsicament que la gent reflexioni i pensi quina és la forma més eficient de fer cadascun dels viatges que fa. I d'aquesta manera pugui trencar determinades inèrcies. És a dir, A Barcelona ciutat, per exemple, la quota modal d'utilitzar el vehicle privat és molt baixa, està en torn al 20%. Clar, si mires en entorn metropolità, la quota puja moltíssim, però si vas en un entorn rural, és altíssima.
4: Clar.
16: Llavors, diguem, a Barcelona, què és el que s'hauria d'intentar? No, donat que hi ha una xarxa de transport públic densa i amb, relativament ben planificada i amb horaris molt freqüents, amb la mesura que es pugui utilitzar el transport públic, la recomanació és no utilitzar el cotxe. O en trajectes curts, si es pot anar a peu en bicicleta, encara millor. En zones rurals, que la proposta seria que per trajectes curts no s'utilitzi el cotxe. És a dir, tot i que és molt més còmode perquè no hi ha retenció, perquè és més ràpid, etc, a vegades es pot caminar 10 minuts en comptes d'agafar el cotxe per fer el trajecte.
4: Que també va bé per la salut, eh? O sigui, que seria beneficiós per les dues bandes, tant per no utilitzar el cotxe com per també la salut d'un mateix. Perquè, Eduard, quines serien les conseqüències de tenir un ús excessiu del vehicle privat, més enllà de, per exemple, les emissions o això de la salut que comentem?
16: Bé, bueno, en aquest moment és evident, tal com està el preu de la gasolina i el gasoil, el cost d'utilitzar el vehicle privat és força, força més elevat que fa un any.
4: Sí.
16: Clar, la gent que utilitza el cotxe de forma captiva, és a dir, que no té alternativa, té unes conseqüències econòmiques molt importants.
4: Mm-hmm. Perquè hi ha més cotxes a Barcelona ara que fa, per exemple, uns 10 anys?
16: Probablement... Diguem, no tinc la dada dels cotxes exactes que hi ha matriculats, però la ciutat ha estat creixent, l'àrea metropolitana ha estat creixent en població. Si hi ha més persones a similars quotes modals i similar percentatge de tinença de vehicle privat, evidentment que hi ha més cotxes.
4: Clar.
16: Altra cosa és que amb les actuacions que s'han anat portant a terme per part de les administracions, no? de reduir capacitat en molts carrers, de crear carrils bici, etc. Aquest trànsit s'ha reconduït, val? Mm-hmm. I no arriba de forma tan directa al centre de la ciutat. Però tot i així, jo diria que hi ha més cotxes. Mm. De fet, només cal veure les rondes cada matí.
4: Clar. Exacte, això t'anava a dir. Doncs, Eduard Álvarez, esperem que avui la gent prengui una mica de consciència sobre aquest ús a vegades excessiu i tan intens del cotxe i prestin una mica atenció i reflexionin una mica. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos una miqueta què et sembla també aquest Dia Mundial sense el cotxe.
16: Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
17: Parlem de millores laborals, millores de condicions laborals, en aquest cas, i parlem d'un cos d'aquells, jo diria que capdals, els bombers. Els bombers. De fet, fa uns dies els bombers ja es van manifestar davant d'una reivindicació ja de fa ja temps, perquè de tant en tant doncs van sortir aquestes reivindicacions i sembla que el fil no acaba de millorar del tot, i és les seves condicions laborals. De fet, entre altres qüestions es reclamen una gestió, millor dit, adequada dels contaminants, els quals poden estar exposats moltes vegades, poder adquisitiu, més formació, etc. D'això en parlem, i en parlem i entrem en matèria amb el senyor Carles Urgell, del sindicat CGT, Bombers de la Generalitat. Carles, bon dia, benvingut.
18: Bon dia.
17: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'ns, quines són aquestes condicions laborals que calen per tenir seguretat, en aquest cas, i poder adquisitiu?
18: Al final, nosaltres estem mobilitzats perquè estem cansades de promeses i acords que no s'estan complint. Bàsicament, reclamem el compliment dels acords laborals vigents, dins d'aquests una gestió efectiva de contaminants i també uns nous acords per resoldre els problemes estructurals del cos i que portem arrossegant molt de temps i una escala, diguéssim, de suport digna i ben dimensionada. Al final reclamem recuperar poder adquisitiu, una formació suficient, una aplicació real de la de la prevenció de riscos laborals juntament amb una feminització real del cos.
17: Quan parlàvem de formació, en aquest cas, que és un dels punts també, exigir més formació, a quina formació ens estem referint? Perquè suposo que ja d'entrada per ser bomber cal una formació bastant acurada, no?
18: Sí, el que passa actualment és que nosaltres tenim unes jornades dedicades a la formació obligatòria, que nosaltres considerem des de CGT insuficients, i després hi ha jornades de formació voluntària que són totalment insuficients tant en nombre com en varietat. És a dir, al final d'any, en aquesta formació hi pot accedir un nivell molt baix de bombers. I sí que tenim una formació molt gran, diguéssim, en el moment d'entrada al cos, però van passant els anys i si no es renova aquesta formació no es té accés a cursos nous, per implantar tècniques noves, etc., doncs trobem que hi ha un coll d'ampolla.
17: Després de veure l'estiu que hem tingut, Carles, falten efectius?
18: Sí, bàsicament portem arrossegant un problema estructural derivat, diguéssim, de la crisi del 2008, on va haver un període de desinversió molt gran, i això el que fa és que hi hagin unes mancances estructurals dins del cos en quant a personal. Aleshores, fins ara, aquestes mancances es supleixen bàsicament amb hores extra i amb crides de reforç voluntari. Aleshores, nosaltres trobem que estem disposats, diguéssim, a suplir aquestes mancances fins que això quedi solucionat, però, per l'altra banda, necessitem millores perquè aquest sobreesforç que estem fent s'ha de veure reflexat també en bona voluntat per part de l'administració.
17: El material és l'adequat? Perquè t'ho pregunto perquè a vegades, en alguna xarxa que he tingut amb bombers, em deien que algú hi havia material obsolet i que caldria renovar. Es va renovar en aquest material?
18: Clar, quin és el problema? El problema és, com t'he dit abans, venim d'un període anterior de molta precarietat, sense inversió. Aleshores, el que hauria de ser la normalitat, que és la renovació de camions i material, que és la normalitat dins de la rutina de qualsevol cos, s'ha convertit en algo extraordinària. Ara, quan hi ha un camió nou que arriba a parc, em sembla que és un esforç increïble per part de l'administració quan hauria de ser la normalitat. I què passa? Que ens trobem, diguéssim, convivint amb material que es renova i que és nou, amb d'altres materials que tenen més de 20 anys de servei. I això sumat a que hi ha una mala gestió, diguéssim, de les incidències i els recanvis. És a dir, per molt nou que sigui un material, necessita un manteniment i substitució de les peces fungibles, diguéssim. I què passa? Que quan un material es fa malbé o s'ha de canviar alguna part, ens trobem mesos esperant aquests recanvis o aquestes reparacions.
17: Les administracions fan cas? Són conscients de tot això?
18: Fins ara portem un període on els bombers ens hem sentit ignorats i menystinguts per les administracions de tots colors polítics, diguéssim, i sembla que en un moment, ara ha hagut donat les mobilitzacions actuals, hi ha hagut un canvi de tendència, però clar, només ha sigut un canvi de tendència discursiu. Aleshores, nosaltres tenim una desconfiança total en l'administració i fins que no trobem mesures signades i tangibles, no serem capaços, diguéssim, de confiar en les paraules que se'ns venen.
17: És curiós això que m'expliques, i amb això ja acabo, perquè, clar, estem parlant de que els focs, per exemple, i ara que parlo de focs, entre altres accions que faran els bombers, no? Però possiblement una de la qüestió tòpica és apagar focs tòpica i pràctica, bàsicament, no? I sobretot després d'un estiu com el que hem tingut, amb tots aquests focs i una previsió amb el canvi climàtic que això vagi més cap aquí, ostres, arribem a temps perquè, si bé és cert que els focs de l'estiu s'apaguen a l'hivern, sempre caldrà tenir una previsió de que aquest estiu passat es torni a repetir. No sé si això, els que han de pensar ho pensen.
18: Bueno, jo penso que ells fan les seves planificacions per tal de diguéssim, fer front a aquestes emergències que, com bé has dit, cada cop seran més extremes, però nosaltres considerem que s'haurien de destinar més recursos per, diguéssim, ampliar la plantilla, tenir millors condicions, tenir millor material per fer front a aquestes emergències d'una manera més eficient. Al final no ens podem quedar amb un cos de bombers amb el model actual per fer fronts d'emergències que s'escapen, diguéssim, del que hem tingut fins ara. Aleshores, s'ha de fer una diguéssim, replanificació del model de cos de bombers que volem.
17: Doncs senyor Carles Urgell, de la CGT Bombers, escolta'm, gràcies per atendre'm i donar-nos totes aquestes explicacions, molt amable.
18: Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
17: El alcalde de Barcelona, Collboni, ha anunciado un supermercado asequible en Barcelona a finales de 2027. Es un super parecido a los de Nueva York, básicamente. El alcalde ha venido de Nueva York con esta idea, después de, bueno, se ha reunido en Nueva York con su homólogo y, en fin, está la idea de este super en principio es hacer frente a la escalada de precios de los diferentes alimentos básicos. ¿Sabéis? De entrada, este supermercado público y asequible, pues me recuerda un poco, me trae un poco a la memoria, cuando yo era pequeño, no sé si ahora también va el tema, existían los economatos. No sé si recordáis los economatos que diferentes empresas, en el Prat, por ejemplo, estaba la Seda de Barcelona, o la SEAT, tenían unos economatos. Y entonces los trabajadores de estas empresas podían ir a estos economatos a comprar productos más baratos. O sea, una cosa parecida, si me permitís, se me ha venido a la cabeza. Que igual bien no es exactamente así, pero sería algo así. Por aquí vamos, ¿eh? Por aquí vamos. Y pues entremos porque esta jugada, este anuncio, ya ha levantado algunas orejillas. Por ejemplo, la de los comerciantes de Barcelona, para empezar. Hablamos con Edgar Noya, profesor de Economía, de Macroeconomía de la Universidad CEU Abat Oliva. Edgar, buenos días, bienvenido.
19: Buenos días, José.
17: ¿Cómo valoramos de entrada este proyecto? Parece bueno, ¿no? O sea, cuando uno te dice, vamos a montar un súper asequible para reducir el margen de ganancia para personas que lo hagan falta. En principio, la idea parece buena.
19: No, la idea en el papel y en el PowerPoint es buena.
17: ¿Pero la realidad?
19: La realidad. Aquí es donde entramos en varios puntos. El comerciante, el usuario, el que alquila el local. O sea, exactamente lo que ha propuesto el Ayuntamiento de Barcelona es un supermercado público, pero ¿cómo funciona este supermercado, ¿no, José? ¿Mm? Mira, la idea anunciada es el Ayuntamiento aporta un espacio municipal y que una entidad del tercer sector, una ONG, gestiona el establecimiento. ¿Vale? El primer proyecto está, si no lo tengo mal entendido, previsto para la Marina, ¿no? Mm, y el objetivo, sí, es vender principalmente productos básicos y frescos a precios asequibles. Dicho de manera muy sencilla, es el ayuntamiento pone una parte de la infraestructura en local, una entidad social gestiona y el ciudadano compra con más un establecimiento cualquiera, pero más barato.
17: O sea, tal cual. Esto, de entrada, competencia desleal, ¿no? Podría ser.
19: Sí, a ver, desleal, a ver, puede existir ese riesgo, ¿no? Dependiendo cómo se haga. O sea, imaginemos que muy fácil, ¿vale? Imaginemos que hay dos fruterías en la misma calle. Una paga un alquiler de 3.000 euros al trabajador, cotización a la Seguridad Social, electricidad y todos sus gastos relacionados, y el otro utiliza un local municipal y recibe algún tipo de apoyo público. Claro, si ambos venden exactamente los mismos productos al mismo público, evidentemente no están compitiendo en la misma estructura de costes. Eso significa automáticamente que jurídicamente existe algo de competencia desleal. Pero económicamente sí puede producirse una distorsión.
17: Claro, claro.
19: Por eso es muy importante, José, dónde se instala el supermercado. Si se coloca una zona donde prácticamente no existe oferta comercial, está cubriendo una necesidad, vale. Por lo tanto, es necesario, y si se instala donde ya existen fruterías, mercados, supermercados, la discusión es muy diferente.
2: Claro, va en función de la zona de la ciudad donde se instale, para empezar.
19: Claro.
2: Estaría claro.
19: Claro.
2: Bueno, también dentro, o la idea de este proyecto es también que se adquiera un programa de formación profesional y de inserción laboral de oficios como bachetería, la carnicería, charcutería, etcétera, etcétera. O sea que además intenta abrir el abanico de cara también a la formación profesional.
19: Claro, es una inclusión social de barrio. El futuro de las profesiones, como has dicho tú, ¿no? Carnicero, no hay carniceros, no hay pescaderos, sí, sí. O sea, no, es una profesión que se ha ido perdiendo. Y como complemento en fase de formación es muy, muy, muy razonable y es una buena iniciativa.
2: Está muy bien. ¿Qué hay de anuncio electoral delante de todo esto? Quiero decir, antes de meterte en el charco conmigo, porque ya te cojo de la mano para meternos en el charco, directamente hay que valorarlo todo. Como proyecto está bien, puede estar bien, que quedamos que en función de qué parte de la ciudad se instale puede cubrir unas necesidades necesarias para ese barrio. Pero la siguiente pregunta es, ¿esto es posible? ¿Es factible hacerlo? Y segundo, ¿qué hay de factible y qué hay de posible anuncio electoral? Aquí entramos un poco en la especulación, también.
19: Sí, sí, sí, pero es una muy, muy, muy buena pregunta. José, lo que tenemos que analizar es ver cómo acaba el proyecto. O sea, la idea inicial a cómo acaba el proyecto. A ver, partimos de la base. ¿Se venden productos más baratos? Vale. Si vendemos productos más baratos, ¿quién paga la diferencia? Ese es el problema y para mí la pregunta más importante. Imagínate que ponemos una botella de leche en la estantería y cuesta 1 euro. Si la vendemos 80 céntimos, los 20 céntimos restantes no desaparecen.
2: Claro.
19: Alguien tiene que asumirlos.
2: De acuerdo.
19: Ahora bien, puede ocurrir otra cosa, ¿no? Que este supermercado consiga tener menos gastos. Por ejemplo, si utiliza un local público, como comentábamos, ya te ahorras el alquiler. Si no paga alquiler de mercado y hay una entidad gestora que no está pagando trabajadores, pues aquí existe este diferencial. Por lo tanto, sí que hay una aplicación directa en la reducción de costes de los productos.
2: Bien, entonces aquí es donde podría estar ese margen, ¿no? ¿Podría ser factible el proyecto?
19: Sí, sí, el proyecto puede ser factible. De hecho, existe esto, como has dicho tú antes, los economatos, Nueva York ya lo ha iniciado, países de América del Este, de Europa del Este ya lo estuvieron haciendo hace tiempo, pero esto no deja de ser una pequeña intervención del mercado sin con comillas, y aplicando una política de reducción de estos costes. Ahora bien, yo tengo mis dudas que un ayuntamiento pueda comprar más barato que un Mercadona, un Lidl o un Carrefour.
2: Ya.
19: Simplemente por el volumen de tamaño de compra que puede tener un Mercadona, un Lidl o un Carrefour.
2: O sea, a nivel de macro compra, la cosa es cuestión. No es lo mismo solo un súper que todo un Mercadona o todo un Lidl o todo un Carrefour.
19: Efectivamente. Aquí lo único que puedes... indicadores que pueden favorecer esta reducción de coste para el usuario es lo que te comentaba, el alquiler, que no haya márgenes comerciales, que la persona que va del tercer sector vaya voluntariamente y luego la parte de subvención que habrá aquí. Por lo tanto, indirectamente, si hay subvención, que lo desconozco, pero si en el proyecto apareciera subvención, técnicamente ya lo estamos pagando.
2: Bueno, yo creo que a los comerciantes no les va a hacer mucha gracia en función de dónde se instale esto. Ni cero gracia. Solo les falta ya esto. Sobre todo al comercio de barrio, porque supongo que cuando pasan estas cosas, los principales, claro, si ya el comercio de barrio no puede competir en precios con las marcas que mentabas, ¿no? con un Mercadona, con un Carrefour, en competencia de precios, imagínate si encima se te ponen al lado un supermercado de estas características.
19: Estoy muy de acuerdo contigo. Pasa que es una cuestión de país. ¿En qué sentido? El Ayuntamiento de Barcelona tiene un gobierno socialdemócrata y un gobierno socialdemócrata ya apuesta por estas cohesiones sociales y ventajas sociales. Por lo tanto, sí que tiene algo de coherencia que se hagan estos
2: proyectos
19: sociales, y que lo hemos hablado muchas veces, José, la macroeconomía no se está repercutiendo en la micro.
2: Ya, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que España teóricamente va bien, pero no va tan bien cuando llega al bolsillo del consumidor, del pobre pedido.
19: Y eso mismo. Y de Europa para afuera no ayuda a nadie.
2: No, es todo un caos. Veremos a ver. Edgar Noya, profesor de macroeconomía de la Universitat CEU Abat Oliu. Oye, muchísimas gracias. Y estoy seguro que seguiremos hablando de este tema y de otros temas de macroeconomía.
19: Eso mismo. Muchas gracias a ti.
4: I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agro Popular. Espero que passeu un molt bon dissabte, també un molt bon diumenge, i que tingueu una molt bona setmana. Nosaltres, per això, tornem demà diumenge aquí a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos.
5: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
14: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
20: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
14: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
20: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
21: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados o compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
22: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
23: César Lumbreras.
24: Agropopular.
23: COPE. Estar informado.
22: Esta es la emisión correspondiente al 26 de septiembre de 2026 y estas son las siete noticias más importantes de esta semana. Las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones a la espera de que el gobierno concrete las ayudas el próximo martes. Reunión con Planas, ha habido esta semana, palabras, palabras, promesas y promesas. Las siembras de cereales pendientes de la lluvia, de los costes de producción y de los precios. Feijóo propone el IVA cero para alimentos básicos. Se avecina un trimestre clave en Bruselas con la negociación del marco presupuestario 2028-34 y la nueva PAC en el aire. Apunten estas dos palabras, pagos contracíclicos, luego lo explicamos. Ha alcanzado un acuerdo político en las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Filipinas. Siguen las conversaciones de Bruselas con China. Se ha detectado el virus Samonda en Córdoba y Toledo. Afecta al vacuno de leche y reduce su rendimiento. Nuevas subidas en los precios del melón y la sandía. El aceite de oliva, el mercado está muy pesado y con pocas operaciones. También tendremos el pregón con el siguiente título. Otra vez la gran duda, ¿sembramos o no sembramos los cereales? En la sección de innovación pondremos varios ejemplos de lo que puede hacer la inteligencia artificial en la cadena agroalimentaria. Tendremos el consultorio de la PAC con Mercedes Morán, el consultorio sobre propiedades. Hoy abordaremos las herencias, los testamentos y las fincas a cargo de Santiago Moreno. Nos vamos a ir a vendimiar a la zona de Toro. Hablaremos de enfermedades animales con Cristian Gortázar. Y terminaremos en Alcázar de San Juan para hablar con la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, María Jesús Pelayo, sobre los segundos premios Legado Quijote 2026 y, por supuesto, la previsión del tiempo y, más importante que nunca, José Miguel Viñas. Muy buenos días.
25: Muy buenos días, César.
22: Pues, 18 grados de temperatura en el centro de Madrid. ¿Vienen lluvias, no vienen lluvias?
25: Sí, sí, llega ese cambio de tiempo. Vamos a ir ya viendo el final del túnel de esta larga sequía meteorológica. Y sí, vienen lluvias, todavía este fin de semana no, salvo algunas ya por el noroeste, mañana principalmente, pero esta próxima semana van a empezar poco a poco a alcanzar gran parte de nuestro país, tanto la península como alguna por Canarias y Baleares.
22: Gracias. Luego ampliamos estos titulares del tiempo y se cumplen 13 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y las dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro y seguimos sin saber dónde fue a parar ese dinerín, 1,5 millones de euros aproximadamente. Ya saben, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, y su presidente, don Ignacio Machetti, que tienen estos micrófonos abiertos y quieren contarnos dónde fue a parar, como digo, ese dinerín. Cinta Molina, por favor, un consejo.
0: Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
1: ¿Qué impacto tiene el coste de la energía, de la electricidad, en la economía y por lo tanto en tu bolsillo? Pues mira, muy importante, porque las fábricas, las empresas necesitan luz, energía barata para producir.
3: De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
22: Estamos en el primer programa del otoño. Recuperamos el concurso. La pregunta de hoy es: la comarca de Teruel a la que pertenece Cantavieja, desde donde emitimos el programa el pasado sábado. Comarca de Teruel a la que pertenece Cantavieja, localidad desde la que emitimos el programa el pasado sábado. La respuesta nos la tienen que facilitar ustedes. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues tres lotes de melones y sandías que nos facilitan desde Mercomancha, que está acabando la temporada ya. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales.
6: Muy buenos días. Pues desde la Red X nuestro usuario es @agropopular, que para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular San Miguel. Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope, pulsar en me gusta y dejar su respuesta. Además, les invitamos a visitar nuestro Instagram, que nuestro usuario es agropopular. Por esta vía no se puede participar, pero sí ver todas las fotos y vídeos que iremos subiendo.
22: Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar vamos a hablar de lo que ha sucedido con las diversas reuniones de esta semana, empezando por la del lunes. Fue con los ministros Carlos Cuerpo y Luis Planas. A ella acudieron representantes de la cadena agroalimentaria, pero no acudieron los representantes de las organizaciones agrarias.
7: Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza.
22: Esa música que tenemos preparada.

0: els hobbies que fem amb passió poden evolucionar i acabar convertint-se en un projecte de vida o una professió, fins i tot. Si em vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Aquest és el cas de la Neus, que practica el macramé des dels 20 anys i va començar a descobrir que el món dels nusos i les fibres amb els anys es convertiria en algo més que una afició. Va anar evolucionant cap al micromacramé, una tècnica que li permet crear delicats collarets combinant fils i minerals. D'aquesta passió va néixer marinabrava00, el seu projecte a Instagram, on dona forma a peces úniques i artesanals. Una història que demostra que amb creativitat, constància i amor per al que fas, un hobby pot acabar convertint-se, com us deia abans, en tota una professió. Molt bon dia, Neus.
1: Bon dia, Raquel.
0: Què et va despertar quan tenies 20 anys la passió per al macramé i el món dels nusos?
1: Bueno, a mi ja m'agradava treballar amb teixits. De fet, d'adolescent ja em vaig fer el meu primer jersei, vull dir que ja el món dels teixits no m'era desconegut. I un dia en una revista vaig veure un tapís i vaig dir, això ho he de fer jo. Vull dir, va ser una mica el, jo vull això.
0: O sigui, que va ser arrel de veure una revista que va despertar aquest interès.
1: Sí.
0: I hi ha gent que ens escolta que encara no sap exactament què és el macramé. Si ho haguessis d'explicar així en fent 5 cèntims, com ho explicaries?
1: Pues és una combinació de nusos que fan una imatge. Llavors, el que feia primer eren imatges grans per penjar-ho en una paret. I el que va passar després és que això ocupa molt espai a l'hora de treballar-ho, perquè eren tapissos grans. Alguns, el més gran que he fet, em sembla que feia metro i mig per metro o alguna cosa així, i clar, per treballar-ho necessites un cert espai. I llavors vaig passar a fer-los petitons, de pam i mig per pam i mig. I finalment, el que passa que aquests, el que feia era com que era fil de teixir, em portava molt de temps acabar-los. I vaig acabar fent el micromacramé amb joietes.
0: Ostres, i déu-n'hi-do, has de tenir bona vista i molta paciència.
1: Perquè, sí, molta paciència.
0: Clar, què significa per tu treballar amb minerals i combinar-los amb el macramé? Hi ha alguna pedra, algun mineral que tingui un significat especial per tu?
1: Bueno, a mi m'agrada molt la turquesa, perquè fomenta molt l'espiritualitat, la creativitat i la intuïció. I és una, a més, pel color, sempre és una pedra que m'ha agradat, no? Un color que m'ha agradat. De fet, el porto inclús amb roba de vestir. Però no és per altra cosa, és perquè m'agrada el significat i m'agrada també el color. I les dues coses juntes, treballar amb minerals i amb el macramé, doncs és una manera d'ajuntar dues coses que m'agraden, no? Els minerals perquè m'agraden i és contacte amb la terra, i la part tèxtil, la part dels nusos, doncs perquè m'agrada el tacte dels fils i el resultat és espectacular moltes vegades, que sembla mentida que tinguis un rotllo de fil i després amb una pedra puguis fer un collaret.
0: Clar, perquè el té, és el que t'anava a dir, t'has anat especialitzant en fer collarets.
1: Collarets i braçalets, però sobretot collarets, sí.
0: I per això que, déu-n'hi-do, has de tenir una paciència d'anar posant les pedres, de fer el micromacramé...
1: Molta paciència.
0: I clar, i d'aquí suposo que et va néixer aquesta idea de marinabrava00 a l'Instagram.
1: Exactament, clar, exactament.
0: Què volies transmetre o en quin moment dius, mira, vaig a fer una pàgina i a posar les meves creacions... Quan et sorgeix la idea?
1: Mira, pues, la idea era, pues, abans quan feia els tapissos grans, què passava? Que era una cosa que es quedava a la paret, a una paret. I ara, al fer el micromacramé és una cosa que pots portar a sobre. I vaig dir, per què m'ho he de quedar només per mi, fer-me collarets per mi, quan puc fer-ho veure a l'altra gent i poden gaudir de la meva feina? I vaig dir, pues, obriré aquesta pàgina Instagram perquè tothom pugui veure el que faig i a qui li agradi, doncs que ho pugui portar amb ell.
0: I què sents quan acabes una peça i saps que és una creació única i feta completament amb les teves mans? Perquè, clar, cada creació, no sé, jo m'imagino que deu costar una miqueta, un puntet desfer-te'n, perquè ho has fet tu, sí. I has dedicat molt de temps, clar, és molt teu.
1: Sí, és molt meu, i de fet hi ha una part de mi a totes les creacions que faig, perquè és lògic, ho he fet amb les meves mans, i sí, costa desfer-se'n a vegades. A vegades inclús he pensat, bueno, aquest malquello em faig un altre semblant, perquè no repeteixo mai models. No segueixo, o sigui, no... És que seria incapaç de fer-ne dos iguals si els pots fer tots alhora, però jo treballo d'un en un en les peces. I de fet treballo a vegades amb peticions que em fa el públic, no? Que em diguin, pues mira, jo vull aquesta pedra i vull que em facin un collaret amb tal pedra. I llavors, clar, encara és més satisfactori saber que has fet una cosa ja a gust de la persona, per encàrrec.
0: Clar, que et demanen, suposo, doncs... I quan et demanen, per exemple, per dir alguna cosa, tres d'iguals, de dir, mira, sent tres amigues, volem tres d'iguals, creus que...
1: Ho puc fer.
0: Sí?
1: És complicat, perquè has de treballar els tres alhora, perquè si no, no et surten iguals.
0: Clar, i que...
1: almenys per mi és molt complicat. O sigui, hi ha altres persones que es dediquen al macrame que potser tenen més pràctica i més anys que jo de fer-ho i són capaços de repetir un model 100 vegades. Però a mi m'agrada més que surti una mica per intuïció, no?
0: Clar,
1: de dir, ara poso un nus aquí o ara el poso allà.
0: Clar, com ho vas sentir, no? Perquè mirant enrere, Neus, t'hauries imaginat mai que allò que va començar com una afició fa tants anys acabaria convertint-se en un projecte com Marina Brava 00?
1: No m'ho hauria pensat mai. Perquè és una cosa, bueno, ara això veig les peces que faig i penso en el primer macramé que jo feia i ja em sembla increïble. ja em sembla, mare meva, després d'aquell tapís ara estàs fent això, no? I, bueno, la idea és això, que arribi a la més gent possible i que tothom pugui gaudir d'aquestes peces, però no m'imaginava de cap manera que podia arribar fins aquí.
0: Doncs des d'aquí t'impulsem a que arribis molt més lluny.
1: Moltes gràcies.
0: T'agraeixo molt que ens ho hagis vingut explicant al programa i, bueno, enhorabona perquè fas unes creacions precioses a Marina Brava 00 i a seguir endavant.
1: Moltes gràcies.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: I en Jordi Climent és un gran apassionat de la muntanya i les activitats a l'aire lliure i actualment és el president del Centre Excursionista de Lleida, entitat amb la qual col·labora des de fa molts anys. Per cert, aprofito per saludar els amics i amigues que ens escolten des de Lleida, que són molts, i el Jordi porta una llarga trajectòria en excursions i alpinisme i fa aproximadament una dècada que va descobrir el món del geocaching. Des de llavors s'ha convertit en un gran aficionat a aquesta activitat de geolocalització i avui ens acompanya per explicar-nos què és el geocaching, en què consisteix aquesta experiència tan singular. Molt bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia, Raquel. Bon dia.
0: Jordi, què és exactament el geocaching i com el definiries per algú que no n'ha sentit mai a parlar?
1: Bé, aviam, el geocaching per mi és com és una activitat a l'aire lliure. No deixa de ser un joc a l'aire lliure, com si fos la búsqueda del tresor. Per nosaltres, quan anem a buscar un caché, el tresor aquest, per nosaltres se diu caché, no? Que un caché és un contenedor amb un paper de registre on deixes apuntat el teu nom conforme l'has trobat. Això és la base. A partir d'aquí, pots tenir contenedors més grans, més petits, amb llocs bonics per visitar, etcètera, etcètera, no?
0: I com vas descobrir el geocaching? Què et va enganxar aquesta activitat? En quin moment la descobreixes i quan dius, bueno, ostres, això sí. No puc parar?
1: Bé, tal com has dit, jo fa molts anys que em dedico a la muntanya i m'agrada molt buscar rutes per internet, GPS i tal, no? Llavors, un dia amb temps, navegant, buscant rutes, doncs vaig descobrir això, no? Evidentment, el geocaching va amb coordenades. Avui en dia, aplicacions del mòbil, doncs ja et porten directament a les coordenades on trobaràs aquest tresor o el caché. I ho vaig descobrir així, buscant rutes por ahí, no? Doncs mira, ho vaig trobar interessant, alhora que soc geògraf, llavors m'agrada molt també conèixer llocs nous i vaig veure que era una simbiosi molt bonica, no?, de fer activitat a l'aire lliure i poder conèixer racons, gent que ens dediquem a aquest joc, etc.
0: I quin material o tecnologia és necessària per començar a practicar el geocaching?
1: A veure, avui en dia tots anem amb mòbil i hi ha diverses aplicacions, la oficial de geocaching i alguna altra. Principalment amb el mòbil es pot fer tot i un bolígraf, perquè quan trobes el caché corresponent deixar assignat el teu nom, no? Allò, el NIC, nosaltres utilitzem NIC, coses, la data, trobat, etc. Un mòbil amb les aplicacions de geocaching i un boli, i poc més.
0: I quins beneficis creus que aporta el geocaching, tant a nivell personal com social?
1: Bé, a veure, jo sempre dic que fer geocaching és l'excusa per sortir de casa. És a dir, mira, pots dir, vaig a visitar un poble o una ciutat, pots agafar la guia oficial de turisme o pots anar a buscar catxers que hi hagi per la zona, no? Llavors, és una manera diferent de conèixer el territori. Els propis jugadors també amaguem, llavors la gent de la zona amaga la seva zona i sempre es pot donar a conèixer una història, un lloc que a les guies oficials no surt, no? Llavors,
0: no sé, jo crec que això... És com una mena d'escape room que està de moda estar, però a l'aire lliure, eh? Com anar buscant pistes...
1: Sí. N'hi ha que has de buscar pistes, n'hi ha que simplement arribes i a les coordenades que et diu el trobes. És una barreja, alhora tant pot ser cultural, esportiva, social, perquè també es fan trobades i vas coneixent gent i pots fer, inclús se fan esdeveniments de 20 persones, de 500 persones. I com que n'hi ha tot arreu, de tots nivells i dificultats, en pots tenir una a la plaça del costat del poble o en pots tenir una dalt d'una muntanya, dalt d'una cova. Llavors, com que n'hi ha de tot terreny, per dir-ho així, és apte per qualsevol persona adaptat. No? A mi m'interessen fàcils que hagi de caminar poc, perfecte, n'hi ha molts. A mi m'agraden canyeros, que hagis de pujar muntanyes o rutes perdudes al mig del bosc. I és una simbiosi cultural, esportiva, social, física, tot, no?
0: I hi ha algun lloc, experiència del geocaching que recordis especialment i per què?
1: Hòstia, a veure, la veritat és que moltes, perquè cada vegada que surts a buscar catxers, bueno, sempre vas amb aquella inquietud de a veure on me portarà, a veure què veuré, què coneixeré, quines pistes hauré de buscar, què aprendré, què tot, no? Si m'hagués de quedar amb algunes, per exemple, amb uns companys vam anar una vegada a Madrid i va ser un intensiu de, a part del viatge, que tu passes molt bé perquè vas quatre en un cotxe, doncs no sé, va ser hores tot el dia i em vam trobar potser en un dia 170-180 diferents, no?
0: Clar, i ara hi ha molta gent que ens escolta i probablement estiguin sentint interès o ganes de conèixer-ho. Quins consells donaries a algú que es vulgui iniciar en el món de la geolocalització? I després, quina és la manera d'iniciar-se? Com es troben els llocs on d'alguna manera, si ara no ho haguessis fet mai...
1: Sí, per començar, doncs,
0: exacte, com
1: comences? Correcte. A veure, jo primer de tot demanaria respecte per l'entorn, perquè evidentment vas a qualsevol lloc a buscar un caché i alhora vas a visitar el lloc, evidentment, és a l'aire lliure, per tant, sempre respecte allà el lloc on vas, el que vegis i tot, no? La manera més fàcil és entrar a la pàgina web geocaching.com, donar-se d'alta com a usuari, és tot gratuït, i llavors una vegada un ja estigui donat d'alta, te pots instal·lar les aplicacions al mòbil, geocaching oficial o d'altres, i ja està, obres el mapa i veuràs tots els punts i veuràs l'explicació del caché corresponent, com trobar-lo, les pistes, el que sigui. I sí que recomano al principi, a part del respecte, doncs, bueno, que si hi ha dubtes, a través de la missatgeria de la pròpia aplicació pots contactar amb alguns usuaris de la zona i demanar consells i preguntar, vull dir, cap problema. Tots, ens agrada que la gent comenci a jugar, però amb un respecte i que es facin bé les coses. Hi ha gent, bueno, és una activitat, no et sabria dir quan som a Catalunya, però potser som 10.000, 20.000 usuaris, no sé, molts, molts, molts.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I també, ja t'ho dic, se fan molt sovint trobades. Trobades pot ser fer una cervesa, fer un sopar o qualsevol cosa, no? Llavors, assistir-hi, i mira, pues soc un jugador nou i tal, i és un moment pues, de compartir experiències, resoldre dubtes, consells, etcètera.
0: Doncs ja ho sabeu.
1: Sobretot això, sempre demanem
0: coses,
1: el respecte.
0: Respectant la natura, fer noves activitats, conèixer gent maca, gent sana, i doncs
1: correcte.
0: Sempre és bo conèixer aquestes noves propostes. I jo t'agraeixo, Jordi, el Jordi Climent, que hagis estat aquest matí amb nosaltres, el president del Centre Excursionista
1: Lleida. A vosaltres, per interès, faltaria més.
0: I que ens ho hagis explicat també.
1: Perfecte. Moltes gràcies, Raquel.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 12.061 12061 serie 93093.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
7: El precio de los huevos escala más de un 12%. Y el gasoil ha subido lo mismo. Y peor que se va a poner. Claro, el bloqueo del estrecho de Hormuz sigue afectando a los precios y por eso tenemos la inflación en máximos de los últimos 3 años, con previsión de ir a más.
8: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
9: De lunes a viernes desde las 6.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 30% en todo el papel higiénico, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 26 y 27 de septiembre en Carrefour.
12: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
13: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
14: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre, consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
15: Estàs escoltant
16: COPE Tarragona
15: 93.5 FM.
17: Vuelvas a conducir o viajes con total comodidad. Estudiamos tu caso, adaptamos tu vehículo y lo homologamos. Más de 20 años de experiencia. Estamos en Sant Just Desvern. Infórmate sin compromiso en el 93 260 1965 o en arc-soluciones.com. ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
18: Bajar de peso no es fácil, pero no tienes por qué hacerlo solo. Clínica Servidices de Barcelona, avalada con el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International, cuenta con los mejores tratamientos integrales para la obesidad adaptados a tu estilo de vida. Financiación a 24 meses sin coste en todos nuestros tratamientos. Llama ahora al 625-334-334. Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
19: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
20: Gràcies a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
21: Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
19: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emisora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
22: La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
23: Huele a nuevo, home, ja zones, els lavabos oloren a pintura.
19: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
24: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
19: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
25: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
19: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
26: De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
27: L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
28: Hola, Joan, molt bona tarda.
27: Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. L'actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
29: Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
26: Un equip guanyador.
30: COPE Catalunya i Andorra.
31: Estàs informat.
32: A COPE Catalunya.
33: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
34: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
35: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
36: Cap de setmana.
37: Raquel Camins.
36: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Cap de setmana.
37: Raquel Camins.
36: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: I si per descobrir un poble ens haguéssim de convertir en detectius per un dia, us ho heu imaginat? Doncs a Cardedeu, al Vallès Oriental, hi ha una proposta de joc, aventura, que convida a descobrir el patrimoni històric, arquitectònic i natural del municipi. I els enigmes de Cardedeu es diu Street Escape, que és com una mena d'escape room, però en el carrer, i planteja dos itineraris de pistes, reptes i coordenades, un pel centre històric i l'altre pels camins, boscos i els parcs de l'entorn. Durant el recorregut, els participants han de resoldre enigmes per descobrir dos noms misteriosos i anar avançant en aquesta particular aventura. Una activitat que es pot fer en família, en amics o en parella. Una manera diferent de fer turisme, caminar i descobrir Cardedeu. Déu, mentre juguem, posem a prova la nostra capacitat d'observació i, de passada, podem endur-nos alguna sorpresa. Tinc amb mi la responsable del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu, la Imma Serra, que ens ho explica. Molt bon dia, Imma.
1: Molt bon dia.
0: Imma, per començar, què són exactament els enigmes de Cardedeu i com funciona aquesta proposta que converteix una visita al municipi en un joc d'aventures?
1: Mira, Raquel, els enigmes de Cardedeu van néixer per cobrir un seguit de necessitats que havien detectat que faltaven al municipi. D'una banda, és un recurs turístic per poder oferir als visitants que decideixen venir a passar el dia a Cardedeu. La idea és que a través d'aquests dos itineraris puguin conèixer les singularitats del patrimoni històric, arquitectònic i natural del nostre municipi i tot el seu ritme i sense horaris. Però d'altra banda, també es va treballar perquè fos un recurs, perquè fos atractiu per les persones del territori i del nostre entorn més proper, ja siguin els autòctons o nouvinguts, o inclús els escolars. També ho oferim als nostres instituts perquè estudiants d'ESO i batxillerat puguin descobrir la seva història més propera en llocs que estan farts de passar-hi que no s'havien fixat, no? Com pot ser un esgrafiat d'una casa modernista, una llinda, una capelleta de carrer, i tot en forma de joc de pistes. I al final de l'itinerari completen l'activitat amb un bonus track i els fem venir al museu perquè si venen fins allà tindran la petita sorpresa aquesta que comentaves.
0: Que la quedarà és que en l'aire, eh? I hi ha dos itineraris diferents, un pel centre i l'altre per l'entorn natural. Què pot descobrir una persona que participi en aquests recorreguts?
1: Mira, com bé dius, tenim dos itineraris. El primer porta per títol un personatge de conte i és l'itinerari pel centre històric de Cardedeu. A través d'un personatge misteriós et fa fer una sèrie de gincama i has d'anar superant una sèrie de preguntes que hauràs d'anar trobant les diferents lletres per trobar el nom d'aquest personatge. És a través d'aquest joc de pistes que aniràs coneixent el passat històric. El segon itinerari porta per títol el Mas Misteriós i la intenció és que qui triï aquest itinerari pugui descobrir l'entorn natural tan privilegiat que tenim tot passejant per camins, camps, parcs i boscos del nostre municipi.
0: I per resoldre, Imma, per resoldre els enigmes cal seguir pistes, superar reptes i utilitzar la ubicació del mòbil. És una activitat pensada especialment per als més petits o pot enganxar també els adults?
1: De fet, com que està pensada per fer un dispositiu mòbil, els més petits ho han de fer sempre acompanyats d'un adult o d'aquest adult que porti el dispositiu mòbil. El que passa és que està pensat perquè tots ho passin bé, si no arribi un, pugui arribar-hi l'altre. I en definitiva, com bé deies, està pensat per compartir, no? Per fer aquesta gincama o aquest joc de pistes amb companyia, família, grup d'amics, parelles, perquè també el pots fer tu sol, però mai és tan interessant, no? Sempre és més avorrit fer-ho un de sol.
0: Sempre el fet de compartir és millor, eh? I tant.
1: Sí, i una cosa important és que pots fer l'itinerari llegint el text o escoltant l'àudio, ja que hem incorporat un arxiu de veu. D'aquesta manera, pensem que és molt interessant i pràctic aquesta opció, perquè no tothom pot llegir tanta estona al mòbil, perquè té la lletra petitona, ja pots cansar, i si vas amb el grup, poses l'àudio i tots alhora sentiu les preguntes o el repte a fer. Home, a més a més, pots triar el joc en català, castellà, anglès i francès.
0: O sigui que, a més, hi ha de diferents idiomes perquè tothom tingui l'opció. A més, és una proposta que no només es tracta de caminar, sinó de descobrir la història, el patrimoni i els espais naturals de Cardedeu. I els recorreguts es poden fer les 24 hores del dia i no cal completar-los tots d'una vegada? O quines recomanacions donaries a les persones que vulguin provar aquesta aventura el primer cop? Quins temps tarden en fer-lo? Què els hi diries, Imma?
1: Mira, la principal recomanació és que vinguin amb ganes d'aprendre coses noves tot jugant. Si parlem de recomanacions més tècniques, la principal és portar un mòbil o tableta amb les dades i la ubicació activades, perquè si no, sense això el joc no tira endavant. Portar el mòbil ben carregat de bateria, perquè a vegades que no es trobin a mig itinerari que se'ls acaba la bateria. Portar un calçat còmode i aigua, perquè cada itinerari té una durada aproximadament de 2 hores. Val? I pensem que no fer-lo tot seguit és pràctic, no? Ja que moltes vegades no disposes de tot el temps o a mig camí pots tenir algun imprevist. Així que a la que surts del joc i et tornes a connectar amb el teu correu i contrasenya, et deixa allà mateix on has quedat.
0: I per acabar, què li diries a una família, a un grup d'amics o qualsevol oient que estigui pensant en fer aquest cap de setmana aquest joc i vulgui descobrir Cardedeu d'una manera diferent?
1: Doncs que no s'ho pensin, que vinguin a passar el dia i que un cop aquí triïn quin dels dos itineraris volen fer i que s'ho passaran molt bé descobrint parts de Cardedeu que no coneixen. Això sí, hauran de venir un segon dia per poder fer l'altre itinerari, perquè fer els dos itineraris en un sol dia és una mica feixuc. I ja que estan aquí, que aprofitin i descobreixin la nostra gastronomia, passegin pels nostres carrers i no deixin de visitar-nos al Museu de Cardedeu, que on hi trobaran una de les farmàcies rurals més antigues d'Europa.
0: Doncs ja ho sabeu, gràcies a la responsable del Museu Arxiu Tomàs Balbé i la Imma Serra per explicar-nos-ho també, Imma, moltíssimes gràcies. I gràcies
1: moltes
0: a tu.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vindrem a descobrir Cardedeu.
1: Fantàstic, aquí us esperem.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra.

0: Parlar del modernisme a Catalunya és parlar d'una època de transformació, creativitat i voluntat de modernitat amb 1888 i l'Exposició Universal de Barcelona com una de les grans fites de la seva eclosió. Un moviment que va anar molt més enllà de l'arquitectura i que va deixar una empremta profunda en l'art, la literatura i el patrimoni català. Amb noms com Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch, per exemple, i aquest llegat continua ben viu avui, també a municipis com Canet de Mar, un dels referents del modernisme a Catalunya. Precisament la Fira Modernista de Canet canviarà de dates a partir d'aquest any i es celebra l'últim cap de setmana de setembre. La 18a edició tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de setembre d'aquest any, justament, amb l'objectiu de reforçar la projecció d'una fira que converteix Canet en un autèntic viatge a l'època modernista. Per parlar-ne més i millor, parlaré amb el comissari de l'any, Domènech, amb el Carles Sainz, que doncs, ell coneix molt bé tot el modernisme, és historiador, i bé, sense més dilació, molt bon dia, Carles.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estàs?
1: Bé, mira, aquí preparant les últimes coses d'aquesta fira, bàsicament doncs, la part de rutes, que és la que ens encarreguem nosaltres des del Centre d'Estudis Lluís Domènech i Montaner, i bé, a punt d'engegar tot això.
0: I et volia preguntar, per començar, situem-nos, què va significar realment el modernisme per Catalunya i per què l'any 1888 és tan important per entendre l'origen i l'expansió d'aquest moviment?
1: Bé, jo crec que el primer que hem de dir és que el modernisme no va ser només un estil, diguem-ne, artístic, sinó que va ser una nova manera de construir edificis i fins i tot doncs, de decorar façanes. No? Per tant, no, el fet de que el modernisme aparegui no és, podem dir, flor d'estiu, sinó que realment és la suma de molts condicionants que acaben, diguem-ne, fer aflorar tot això. No? Per tant, podem dir que Catalunya, en aquell moment, el preabans del 1888, vivia un moment de creixement industrial, de transformació urbana i, podem dir, d'una clara voluntat de mirar cap a Europa. No? I aquestes ganes de modernitzar-se són una mica les que faran captar d'Europa aquests moviments, nous moviments artístics que acabaran revertint a nivell de Catalunya amb el que seria el modernisme. No? Per tant, podem dir que el modernisme esclata perquè combina moltes idees potents. No? La modernitat que s'inspira en Europa amb la identitat catalana. No? És el moment, també passa a nivell d'Europa, no? Que aniran sorgint aquells nacionalismes a nivell d'Europa que volen d'alguna manera marcar l'empremta territorial i tenim bé que en el cas de la cultura catalana ja s'està fent en aquell moment tota una sèrie doncs, de recuperacions, d'esdeveniments com els Jocs Florals, que d'alguna manera el que pretenen és posar la llengua catalana que fins aquell moment era d'un nivell molt popular a nivell doncs, de la literatura, i podem dir que l'element més important o el detonant que acabarà fent quallar tots aquests indicadors serà, com comentaves, doncs, el 1888. No? Podem dir doncs, que és important el 88 perquè ajuda no només a vertebrar, sinó també a materialitzar completament doncs, tot el que seria aquest nou moviment modernista. No? I si parlem del 88, parlem de l'Exposició Universal de Barcelona, que les exposicions universals es feien des de mitjan segle XIX a diferents ciutats europees, especialment les capitals de molts països, i es convertien en un gran aparador internacional. Podem dir doncs, que tots els països mostraven en aquestes exposicions doncs, tots els avenços i tota la part més tecnològica i artística d'aquell país. Per tant, era una manera de justificar que anaven bé aquests països. No? I, per tant, quan es proposa que Barcelona aculli l'Exposició Universal del 1888, Barcelona és una ciutat en aquell moment molt decadent, falta, diguem-ne, de llits per pernoctar per la gent, amb una estructura, podem dir, urbana doncs, que havien començat doncs, a tirar endavant l'eixample de la ciutat, però això no era un procés ni ràpid ni fàcil, I, per tant, podem dir doncs, que la ciutat va accelerar o va intentar actuar com un catalitzador gràcies a aquesta exposició del 88. És a dir, que la ciutat va començar una autèntica transformació, es van obrir espais, es van crear equipaments, es van aixecar noves arquitectures i per preparar tot aquest terreny, òbviament, doncs, el modernisme va ser aquest nou estil modern i, a més, amb aquesta picada d'ull cap a Europa que va anar, diguem-ne, vertebrant doncs, tota els nous, diguem-ne, espais que es van anar creant, no?
0: Quan parlem de modernisme, sovint pensem immediatament en Gaudí, però també hi tenen molts papers importants altres artistes i arquitectes. Canet de Mar és un dels municipis catalans amb un patrimoni modernista molt destacat, justament per Domènec i Montaner. Quina importància té aquest llegat per entendre la història i la identitat del municipi?
1: Bé, jo crec que Canet té un lligam molt profund amb el modernisme i aquest lligam, inevitablement, passa per la presència de Lluís Domènec i Montaner. No és casualitat que si analitzem tota la comarca del Maresme, Canet, que és una petita població a finals del segle XIX, doncs, concentra un percentatge doncs, d'arquitectura modernista molt, diguem-ne, elevada, però especialment d'autor. És a dir, que és un modernisme de primer nivell, si tenim en compte doncs, que Domènec és un dels pares d'aquest modernisme català. No? Per tant, Domènec, tot i que neix a Barcelona, podem dir que Canet és el seu lloc d'estiueig, bàsicament doncs, perquè la seva mare, la Maria Montaner, havia nascut al poble i que havia doncs, marxat a viure a Barcelona, on es havia casat, però que també, doncs, quan tornaven a fer l'estiueig, doncs, Domènec va enamorar-se d'una canetenca, la Maria Roura Carnassoltes. Per tant, tant mare com dona descendien de Canet i per això doncs, Domènec considerava Canet com un espai, ell en deia un espai, un petit raconet per pensar i treballar quiet, que en deien els seus escrits, no? Però en realitat era un espai íntim de la seva vida personal i també d'inspiració, no? Podem dir doncs, que a cada edifici de Domènec hi ha un petit bocí de l'atmosfera de Canet, perquè moltes vegades utilitzava Can Rocosa, que era la seva, una de les seves cases d'estiueig, com a taller de treball, i per tant doncs, des d'allà podem dir doncs, que s'ha gestat moltes d'aquestes obres del modernisme català. No?
0: La Fira Mercat Modernista s'ha convertit en una de les cites importants per reivindicar aquest patrimoni. Què trobarà el visitant quan arribi a Canet durant la fira?
1: Bé, el que es trobarà és un Canet transformat, un Canet que entra en una màquina del temps i acaba doncs, portant-nos en aquells finals del segle XIX i començament del segle XX. Trobarà, doncs, en aquest sentit, doncs, tot d'activitats, des de música, espectacles de carrer, figuració, mercat d'artesans i rutes guiades que permeten també entendre aquest patrimoni.
0: I a partir de, bueno, d'ara la fira s'avança un cap de setmana i passa a celebrar-se l'últim cap de setmana de setembre. Per què s'ha pres aquesta decisió? Què es busca aconseguir en aquest canvi?
1: Bé, és una decisió que han pres els organitzadors, en aquest cas l'Ajuntament de Canet i l'Àrea de Promoció Econòmica, bàsicament per no coincidir amb altres fires modernistes, perquè Catalunya és un espai doncs, amb molt de modernisme i molts municipis doncs, es sumen en aquestes fires i en algunes ocasions doncs, coincidia que a començaments d'octubre hi havia dues fires. No? Per tant, el que es busca és exclusivitat i també doncs, reforçar la fira i fer-la créixer doncs, com a cita de referència.
0: I per acabar, què li diries a algú que encara no ha viscut mai la Fira Modernista de Canet? Per què val la pena reservar-se els dies 25, 26 i 27 de setembre i deixar-se transportar a la Catalunya de principis del segle XX?
1: Jo li diria que vingui amb ganes de passejar, de mirar, d'experimentar, fins i tot d'olorar i de deixar-se sorprendre. És a dir, perquè la fira no és només una fira que es visita, és una fira que s'ha de viure, no? I la millor manera de viure és trepitjar-la i passejar.

0: Amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de www.buscaunxollo.com. Avui parlem de viatges que van molt més enllà de dormir en un hotel, i perquè hi ha xollos que inclouen entrades, activitats, tastos de vins i fins i tot veure un partit. Així que prepara't, perquè avui marxem de viatge amb experiència inclosa, i ens ho explica la Mar. Molt bon dia, Mar.
1: Hola, Raquel, molt bon dia.
0: Marc, comencem pels més petits. Quina opció tenim ara mateix per fer una escapada en família amb entrades o activitats perquè els nens s'ho passin d'allò més bé? I mira que són molt exigents, els nens.
1: Exacte. Sí, doncs mira, pels nens concretament crec que aquest tipus de viatge encaixa moltíssim, perquè al final no només volen sortir de casa, sinó fer coses, i per això doncs tenim opcions que encaixen moltíssim. Per exemple, Port Aventura és una opció que mai falla. Ja sabeu que hi ha moltes atraccions també pels més petits. Podem dormir en un hotel a prop del parc, o inclús a vegades tenim ofertes a dintre del parc, que són fantàstiques. Després també us proposaria una escapada a Cantàbria. Ja veureu que avui us parlaré bastant de Cantàbria, perquè tenim el parc de Cabárceno. És un parc on hi ha animals en semillibertat. Podem passar pràcticament tot el dia descobrint el parc. No és una activitat que fem només durant unes hores o durant un temps molt limitat, i crec que és una d'aquelles escapades doncs que els nens recorden.
0: I si el viatge és només per adults, quins xollos podem trobar que incloguin, per exemple, un tast de vins o alguna experiència gastronòmica?
1: Doncs tenim opcions, per exemple, a Oporto, que inclouen una cata de vins de, no, doncs, típics d'allà, i també un passeig amb barca pel riu. Però, com us deia, us parlaré bastant de Cantàbria, així que tornem cap a Cantàbria, perquè hi ha un xollo que ho té tot. Té una visita guiada a una fàbrica d'anxoves de Santonya, també tenim una degustació de musclos i un sopar degustació amb caldereta d'arròs cremós amb peix i marisc. O sigui, jo crec que aquesta és com la meva preferida, perquè ja ve pràcticament muntada.
0: I des d'ara mateix la meva també, eh?
1: Sí, és que pinta molt bé, eh?
0: Sí. També tenim una proposta molt concreta per als amants de l'esport, un viatge que inclou entrades per veure un partit. Quin partit és? Ens pots explicar una mica alguna cosa més d'aquest xollo?
1: Sí, doncs aquest xollo, bueno, és un exemple molt concret, perquè tenim des de ja fa un temps alguns xollos que inclouen doncs entrades a concerts, entrades a partits. Avui us parlo concretament d'un partit de tennis que es fa a París. Són les finals del Rolex Paris Masters i tenen els vols a l'hotel i les entrades incloses del 6 al 8 de novembre. Us comento aquest, però com us deia, sovint traiem aquest tipus de paquets, així que també són superinteressants.
0: I aquests viatges amb experiències incloses poden ser una idea de regal molt original. Com podem regalar un viatge, Mar, a una escapada d'aquest estil, sense haver de triar nosaltres totes les dates i tots els detalls? Perquè a vegades poder regalar una experiència i aquella data no va bé.
1: Exacte. Sí, jo crec que al final la clau és fer un regal, però sense obligar a l'altra persona doncs a decidir els plans o les dates on ha d'anar, quan ha de viatjar o quin hotel ha d'escollir. Per tant, jo crec que aquí Buscaunxollo doncs ens posa moltes facilitats, perquè tenim la targeta regal, que la podem doncs regalar, i la persona tria doncs el xollo que més li vingui de gust.
0: I aquí entra la targeta regal de 3W Buscaunxollo, oi?
1: Sí, exacte.
0: I com funciona, per exemple? Per una persona que vulgui regalar una escapada, una experiència, algú especial, directament entra a través de la pàgina i ho agafa, o l'app?
1: Sí, ho podem buscar directament a internet, targeta regal de buscaunxollo.com, i la part positiva doncs és que tu pots triar l'import, tu li poses un número, no caduca, així que no hi ha aquesta pressió de gastar-lo abans de certa data, i a més pots aprofitar fins l'últim euro. Imagina't que l'import és elevat i el viatge costa menys, doncs aquesta diferència no ho perdem en cap cas, i bueno, jo trobo que és una manera molt fàcil i sempre encertada de regalar un viatge amb aquesta targeta regal.
0: Doncs ja ho sabeu, és realment una opció segura. 3W.buscaunxollo.com o bé a través de l'app, la millor escapada al millor preu. I Marta, esperem dissabte vinent perquè ens expliquis més coses.
1: Exacte, aquí estarem.

escoltem la cançó La vida és un carnaval de Celia Cruz, un clàssic ple d'optimisme que ens recorda que malgrat els moments complicats sempre hi ha motius per continuar endavant. I a més avui estic molt feliç perquè estic compartint el dia del meu aniversari amb vosaltres i ballant i escoltant-la. Us deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te. Jo sóc la Raquel Camins i queda't amb mi.

0: tarda.
1: I ben encantat. Què tal? Bona tarda, Bayori.
2: Tu a qui vas a votar, Jacinto?
3: Jo a Dama, a mi perrita.
0: Una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge.
4: És una altra persona.
0: Diga, aquest és capaç de tornar moto cap a casa. Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
5: Esports, Cope Catalunya i Andorra.

0: Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
0: Nueva manifestación, miles de personas marchan a esta hora de nuevo por el centro de Madrid en apoyo al pueblo de Ceuta. Antonio Raiz.
3: Es la segunda marcha por la dignidad organizada por Sociedad Civil Española. Detrás hay 200 entidades como la Fundación Neos, Justitia Europa o Bien Pared, que cuentan con el apoyo de Partido Popular y de Vox. Reclaman la convocatoria urgente de elecciones y la respuesta inmediata al caos instalado en Ceuta tras la invasión de más de 80.000 personas hace casi dos meses. A la marcha asisten el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el líder de Vox, Santiago Abascal, que han denunciado la traición del gobierno de Sánchez al pueblo ceutí.
4: Ceuta ha sido víctima de una invasión hace casi dos meses y el gobierno de España no actuó, y eso que tenía información.
5: Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta.
3: El gobierno de Sánchez busca reconstruir la mayoría de la investidura en el Congreso aprovechando el desahucio de Mari Carmen. La Moncloa admite el chute de confianza que representaría llegar al Consejo de Ministros del martes con un real decreto ley de vivienda ya negociado con todos los socios parlamentarios. Junts y Podemos son clave. Ricardo Rodríguez.
6: Discreción lo llaman en la Moncloa, más sencillo silencio. El gobierno asume la dificultad de encajar las posturas de los socios de investidura para convalidar un decreto de vivienda. En el camino, Félix Bolaños se aferró a la estrategia de desviar el foco y culpar a PP y Vox.
7: En la derecha y en la ultraderecha están al servicio de los especuladores y de hecho han tumbado decretos que han provocado el desahucio de Mari Carmen.
6: Expropiar se ha convertido en la última divisa de Sumar, que exige acción al PSOE y llevar el martes junto al decreto la confiscación del piso donde vivía Mari Carmen. A la pretensión verbalizada por Pablo Bustinduy le salía al paso el mismo Bolaños.
8: Gobierno no puede dejar que esto quede así, porque tenemos que mandar un mensaje a estos fondos, a esta gente, a estos inversores. No sois bienvenidos en España.
7: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española.
6: Un objetivo de la Moncloa sería bajar en estos próximos días la temperatura en la coalición. Sumar, sin embargo, ha lanzado una recogida de firmas y tiene abierto la batalla en las calles.
3: El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la jubilación forzosa del juez Juan Carlos Peinado un día antes de cumplir 72 años. Cuelga la toga después de una larga trayectoria que ha estado marcada por su final, con la investigación del caso de Begoña Gómez, a la que ha enviado a juicio ante un jurado popular. Durante la larga instrucción, el juez Peinado ha sufrido numerosos ataques por parte del gobierno, encabezados por el propio presidente Pedro Sánchez.
9: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones ni por haber sido un juez imparcial.
3: Segundo día de la visita del Papa León XIV a Francia. A esta hora, en el Instituto Católico de París, mantiene un encuentro con catecúmenos y con personas recién bautizadas. Antes, a primera hora, ha visitado la Maison Vaquita. Es un centro en el que se ofrecen recursos a inmigrantes para facilitar su integración. Otmane Ramni es responsable de proyectos solidarios en Casa Vaquita. Ha estado en la mañana del fin de semana de COPE con Fernando de Aro.
10: Para mí, integrarme en París fue un poco difícil al principio porque, como decías, es una ciudad muy grande e intensa y definitivamente es diferente dependiendo de dónde vengas. No hay otras ciudades como París, pero cuando vine aquí a estudiar sabía que terminaría aquí y después de un periodo de adaptación es realmente agradable.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Y preocupación por Kylian Mbappé tras el encuentro de ayer ante Turquía. Adrián Ochoa de Retana.
11: Y es que el jugador tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una dolencia en su rodilla derecha y el seleccionador francés Zinedine Zidane dijo textualmente en rueda de prensa que las noticias no eran buenas y que tendría que abandonar la concentración para no tomar riesgos y realizarse pruebas médicas. Y la selección española disputa hoy ante Inglaterra a las 9:45 el primer encuentro de la Liga de Naciones ante Inglaterra, donde a esta hora Luis de la Fuente ha descartado para el encuentro a Fresneda, Roberto Fernández y Víctor Muñoz. Además, Rodri hablaba así ayer sobre el encuentro ante Inglaterra.
12: Y ahora toca enfrentar esta Nations League que nos gusta, que nos motiva para volver a conseguir otro título y sobre todo enfrentar mañana a una grandísima selección que ha hecho grandes actuaciones también en competiciones importantes. Así que nada, no puedo pensar en un mejor escenario, como dices tú, para defender todo esto que estamos hablando.
11: Y fuera del fútbol, hoy arranca la Liga Endesa, la 6 se media con el Bilbao Manresa. Y en Fórmula 1, recordar que la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará hoy a la 1 del mediodía, en la que Russell saldrá desde la pole y Sainz saldrá 14º y Alonso 21º.
3: Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
1: COPE Cataluña y Andorra.
2: Setmana.
1: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar, gràcies als que seguiu fent camí, mai millor dit, amb la Camins, aquest matí de dissabte 26 de setembre. Us parlaré de les estrenes de cinema, repassarem les darreres obres teatrals i, a més, parlarem de la Fira Modernista de Canet de Mar, que té lloc aquest cap de setmana. Parlaré, doncs, ens ho explicarà molt millor el Carles Sainz, que és l'historiador i comissari de l'any Domènech i Montaner. També parlarem de la Festa de la Verema i el Vi de Verdú, que posa en valor la cultura del vi i la pagesia i el futur del sector. Aquesta conversa la tindrem l'alcaldessa, la Jordina Procter. I també vull saludar els amics del Ripoll del Ripollès, ja que es converteix en el punt de trobada dels amants del formatge amb la Fira Europea del Formatge. I si us agrada buscar bolets, us parlaré d'una fira boletaire que segur que us interessarà. I també parlarem aquest matí de les plantes abandonades. Sabeu què són? En parlarem el coordinador del col·lectiu Eixarcolant, el Marc Casabós, que ens ho aclarirà. A més, et donaré a conèixer les fires i festes per aquest cap de setmana de 26 i 27 de setembre. Així que queda't amb mi. Fins ara.
2: De setmana.
1: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Aquest cap de setmana el cinema arriba carregat de novetats a les sales de Catalunya i Barcelona. Repassem les principals estrenes que podrem veure a partir, doncs, es van començar ahir divendres, dia 25. La Bola Negra, amb el Javier Calvo i Javier Ambrosi, dirigeixen aquesta història que connecta les vides de tres homes de diferents èpoques marcades pel desig, la identitat, el dolor i l'herència emocional. També tenim En el corazón de la bestia, un exmembre de les forces especials i el seu gos militar han de sobreviure a la implacable natura d'Alaska després d'un accident aeri. La Isla Olvidada. Dues amigues que acaben de graduar-se descobreixen un misteriós portal que les transporta a una illa màgica i desconeguda. També com a estrena hi ha Fall 2, Dead Point, per recordar la seva germana, la Jax. Emprèn una escalada extrema a Tailàndia, però un desprendiment les deixa atrapades a una altura de vertigen. Mis queridíssimos padres, on tres germans reben una trucada urgent dels seus pares i descobreixen que han guanyat la loteria, us imagineu? Però la felicitat es complica quan els pares decideixen no compartir els diners. Jo crec que aquesta és l'eterna pregunta, eh? Si seríem realment més feliços si tinguéssim tots els diners que volguéssim o no. Molts direu, segur que sí, però em penso que potser no, perquè la vida també forma part d'aconseguir coses, de tenir objectius. I quan ho tenim tot, què passa quan ho tenim tot? No sé, això és una pregunta que llenço jo a l'aire, perquè és l'eterna qüestió, si seríem realment feliços si fóssim rics. Continuo amb el cinema, que si no me'n vaig, però no toca. La família Dino, un adolescent que vol ser veterinari, acaba accidentalment a l'era dels dinosaures i haurà d'aprendre a sobreviure mentre intenta aturar una enorme titanoboa. I tenim Rise Up, que és la traducció seria Levántate o Aixeca't. Un antic campió d'arts marcials mixtes decideix tornar al ring per enfrontar-se a un rival molt més jove mentre lluita contra una profunda crisi personal. També tenim Chico o Mentre el cuerpo aguante. Fernando Trueba recupera la figura del cantautor Chico Sánchez en un documental construït a partir de cançons, converses i records de la seva vida. Així que ja veieu, en definitiva és un cap de setmana amb drama, aventura, animació, comèdia, thriller, tot per triar i remenar. Apagueu els mòbils, s'encenen les llums de la pantalla i que comenci la pel·lícula.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
13: I aquest cap de setmana a Barcelona acomiada el mes amb una cartellera plena de teatre, música i humor i grans musicals. A més, tenim alguna estrena molt i molt esperada, així que anem a fer un repàs d'algunes de les propostes que trobarem aquests dies als escenaris de la ciutat. Comencem per una de les grans estrenes del cap de setmana. El Teatre Tívoli obre les portes a Mamma Mia. El musical, basat en les cançons d'Ava, arriba a Barcelona amb una història d'amor, amistat i família situada en una illa grega. La Sophie està a punt de casar-se i convida tres homes que van formar part del passat de la seva mare perquè vol descobrir qui és el seu pare. I a partir d'aquí ja us podeu imaginar el festival. Música, humor, embolics i cançons que tothom coneix. I si parlem de musicals, al Teatre Apolo encara tenim l'oportunitat de veure Sonrises i Làgrimes. El clàssic musical de Rodgers i Hammerstein torna a l'escenari amb La Història de Maria, una jove novícia que entra a la família Bontrap i que haurà de descobrir com encaixar en una casa marcada per la disciplina molt estricta. Una proposta familiar amb música, emoció i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. I a més és veritat, hi vaig anar l'altre dia i al teatre la majoria de gent cantava el Do Re Mi, aquesta cançó tan coneguda per molts, basada en la pel·lícula que hem vist també molts de la Julie Andrews, aquestes Sonrises i Làgrimes que tant records ens porten. El Teatre Poliorama continua la truita amb Emma Vilarassau i el Jordi Buixaderes. Un dinar familiar que hauria de ser una celebració tranquil·la acaba convertint-se en un camp de batalla de sentiments, diferències generacionals, conflictes de parella i maneres molt diferents d'entendre la vida. Una comèdia amb moments de drama i amb aquella capacitat de fer-nos riure mentre ens reconeixem en les discussions familiars. Molts us sentireu identificats, però també molta gent en sortirà remoguda, depèn de quina sigui la vostra situació familiar. Us ho aviso perquè és comèdia però té molt toc que us pot trasbalsar les emocions, aquesta truita, Us pot donar la volta a molts records i a moltes... No vull avançar més coses. Si seguim al Teatre Poliorama, tenim Amazing Michael, un homenatge al Michael Jackson amb música, dansa i les seves coreografies més conegudes. I al Teatre Condal, l'últim cap de setmana per veure 53 Domingos, la comèdia de Sesgai, protagonitzada per Julián López, la Pepa Charro, el Xavi Mira i la Candela Serrat. Tres germans es reuneixen per decidir què fer amb el seu pare, que té 86 anys, i comença a tenir un comportament que no saben ben bé com gestionar. El que havia de ser una reunió familiar racional acaba fent aflorar els secrets, retrets i tensions acumulades durant molts anys. També l'últim cap de setmana per veure Poncia al Teatre Goya amb la Lolita Flores. Ja ho sabeu, aquesta Poncia que ja s'ha fet tres vegades a Barcelona i que ens parla de la culpa, la llibertat i les diferències de classe. Al Teatre Romea tenim el José Sacristán, que continua amb El Hijo de la Còmica, un homenatge personal a Fernando Fernán Gómez i també al mateix ofici d'actor. Sacristán recupera records, converses i històries vinculades amb aquella figura fonamental del cinema i del teatre espanyol i construeix un espectacle íntim de memòria i transmissió d'un ofici. A la Vila-Roel, atenció, continua Primera Llei de Newton, una proposta que ens porta directament a l'interior d'un institut d'alta complexitat. Un cas de plagi posa en qüestió la relació entre alumnes, professors i comunitat educativa i acaba obrint un debat molt més ampli sobre l'educació, la responsabilitat i la convivència. I si voleu una proposta més literària i reflexiva, al Teatre del Raval trobem Una habitació pròpia amb la Clara Sanchís, una adaptació al text de la Virginia Woolf que amb ironia, música en directe i molt sentit de l'humor reflexiona sobre la literatura, la llibertat, l'educació i la necessitat que les dones tinguin independència i un espai propi. I ja veieu que tenim moltíssimes estrenes de teatre aquest cap de setmana, algunes que se'n van però en venen de noves, i per als que busqueu, per exemple, una cosa molt espectacular i música, al Teatre Coliseum tenim l'òpera i la Sarsuela Dreams, una proposta que combina òpera, sarsuela, teatre, dansa, música en directe i tecnologia immersiva amb una selecció de 20 àrees i obres líriques. I acabem amb una bona dosi d'humor, que això sempre m'agrada. El Teatre Muntaner continua el show d'improvisació curt, el Cable Rojo, on el públic forma part de l'espectacle. I si us agrada la improvisació, doncs ja sabeu que també al Teatre Neu teniu l'Impro Show. Així que tenim un cap de setmana ple de teatre, que no podeu, no teniu excuses. I recordeu que si a la vostra població, ciutat, fan alguna obra que us agradaria compartir, a mi m'agrada molt quan participeu a través del correu camins.catalunya@cope.es. Us llegeixo a tots i doncs sempre està bé saber que hi sou i que us agrada participar en el programa, doncs explicar-me coses que potser no sabem i que podem compartir amb tothom. Ja ho sabeu, el teatre és cultura, així que no hi falteu.
2: Cap de setmana.
1: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: fa que un formatge sigui especial? Tipus de llet, el temps de maduració, la manera d'elaborar-lo o potser el territori d'on prové? Us heu preguntat? Doncs aquest cap de setmana Ripoll, el Ripollès, es converteix en un punt de trobada dels amants del formatge amb la Fira Europea del Formatge. Hi haurà venda, degustació, productors, tastos, artesania, activitats familiars i propostes per descobrir diferents maneres d'elaborar aquest producte. Una bona ocasió també per parlar de ramaderia, producte artesà i del futur dels petits productors. En parlarem més i millor amb la directora de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Social i Cultural, Helena López. Molt bon dia, Helena.
1: Molt bon dia.
0: Helena, què trobarà una persona que s'acosti per primera vegada a la Fira Europea del Formatge de Ripoll?
1: Bé, jo diria que la Fira de Formatge de Ripoll és una oportunitat pels amants del formatge per poder gaudir en un espai reduït d'una experiència única, que és degustar, comprar formatge directament als productors d'alguns dels millors formatges artesans del territori espanyol portuguès i, per descomptat, del Ripollès, i conèixer de primera mà, no?, com és cada un dels formatges que elaboren aquests formatgers amb tanta passió i com ens expliquen directament la història de cada un d'aquests formatges. Crec que és el fet més diferencial d'aquesta fira en relació amb d'altres fires que també tenen molta, molta qualitat de formatges per al territori. Trobarem 12 formatgeries del territori, ja dic, de la Península Ibèrica i les 5 formatgeries del Ripollès, que totes 5 produeixen un producte excel·lent i, evidentment, doncs, en una plaça podrem comprar i degustar des de les premiades i reconegudes tortes del Casar, passant per Mahó, Idiazábal, quesos tamoranos, manxecs, gallecs, que aquest any s'incorporen per primera vegada a la fira, una formatgeria portuguesa que fa 2 anys va tenir el premi al millor formatge del món, i les nostres, que les vull destacar, no? Mas Lladré, El Mover, Pujolorra, Palau i Soler, i Roure Soler, que fan realment un formatge excel·lent.
0: I, Helena, avui dissabte, per exemple, quan podem dir que estem davant d'un formatge artesà, quan estem allà a la fira, o què el diferencia d'un producte industrial?
1: Bueno, és a dir, aquí tenim, per descomptat, tots els productes que tenim nosaltres són artesans, aquí no hi ha cap producte industrial. Jo diria que evidentment entre un producte artesà i un producte industrial la diferència bàsicament és en tot el procés d'elaboració. En un cas, l'artesà, doncs, hi ha un control directe del productor sobre tot el procés, des de la llet fins a la maduració final. Mentre que, clar, evidentment, amb un producte industrial no es permet mantenir o conservar tots aquests matisos i l'autenticitat del producte, perquè en produccions massives i estandarditzades doncs és molt més difícil mantenir aquest vincle amb el territori, la mida de la producció, la cura en què es treballa. És a dir, és fàcil de conèixer doncs aquestes peculiaritats amb un formatge artesà.
0: I fins a quin punt el tipus de llet, l'alimentació dels animals i el territori condicionen el gust del formatge?
1: Bueno, aquí jo no sóc una experta total en formatge, però sí que durant aquest temps que he estat participant, no, en aquesta associació de la Ruta del Queso, diria que influeix enormement. És a dir, diuen que el formatge és probablement un dels aliments que millor reflecteix el lloc d'on prové. I això sí que ho podem comparar, perquè per una banda tenim la raça dels animals, no? El tipus de llet, parlem de vaca, cabra, ovella, i l'alimentació que reben. No és el mateix, doncs, evidentment, un animal que està en unes pastures amb herbes, aromàtiques, altitud, el clima, tot això deixa empremta amb el sabor i l'aroma. Que si comparéssim inclús 2 formatges elaborats amb la mateixa tècnica de 2 territoris, serien diferents. I mira, aquí tenim una prova, no? Perquè, per exemple, tenim un formatge de Vilallonga del Rosario, de Càdiz, que treballen amb llet de cabra pallolla, I també tenim una formatgeria de Ripoll, concretament Palou, que també treballa amb aquest tipus de cabres de Pallolla. I, evidentment, els dos formatges són totalment diferents.
0: Doncs, Helena, ens estàs fent entrar molta gana, eh? A més, els amants del formatge, com a mi, que ens encanten. Doncs ja sabeu que tenim una cita molt especial a la Fira Europea del Formatge, que no us la perdeu, i que jo, Helena, t'agraeixo molt que hagis estat aquest dissabte amb nosaltres per explicar-nos-ho, i que, a més, doncs, tot el que és artesà mai s'ha de perdre. I és algo que encara alguna màquina, depèn què, no pot substituir. Exacte. I esperem que no ho substitueixin tampoc.
1: Exacte. Jo animo a tots els amants de formatge, i els que no ho siguin, pues, bueno, també els animo que vinguin a Ripoll.
0: Gràcies, Helena, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres i us animo a venir.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Hi ha pobles on la verema no és només una feina de camp, sinó tota una manera d'entendre la vida i la tradició. És el cas de Verdú, a l'Urgell, que aquest cap de setmana celebra la seva festa de la verema i del vi, el Bacus. Durant tres dies, el poble gira al voltant del vi, amb tastos, cellers, música, activitats familiars i tradicionals, com, per exemple, la Piada del Raïm. Però més enllà de la festa, què hi ha darrere d'una copa de vi? I de tota una cultura que passa de generació en generació. Avui ho volem descobrir, sobretot com es viu la verema, quin futur té la pagesia i què pot trobar-s'hi qui s'acosti a Verdú. En parlaré amb la seva alcaldessa, la Georgina Procter. Molt bon dia, Georgina.
1: Molt bon dia.
0: Georgina, per començar, què representa avui la festa de la verema i el vi per Verdú i per la gent del poble?
1: Doncs, bueno, és una festa molt important, no? Al final, Verdú no deixa ser que és un poble de pagesos, de pagesia, i llavors és una festa que representa els pagesos, no? I sobretot la vinya, que és un dels cultius també que tenim més importants a Verdú. En tenim molts, no? Tenim el pistatxo, l'ordi, l'ametlla, els olivers, tot, però la vinya potser és un dels que m'ocupa més del nostre terme. I llavors, doncs, bueno, per la gent del poble, a part, és una festa que se la senten molt seva, que hi col·laboren molt, és una festa que hi participen totes les associacions i que realment aquesta festa, si no fos per tots els voluntaris i totes les associacions que s'impliquen, no la podríem fer. I llavors aquesta implicació vol dir que hi tenen interès i que se la senten seva i que els hi agrada.
0: I quan parlem de verema, què hi ha realment darrere d'una ampolla de vi abans de que arribi a la taula?
1: Doncs realment hi ha molt esforç, els pagesos, vull dir, no només és, no, anar a xafar, o sigui, premsar el raïm i embotellar-lo, sinó tot un any de cuidar la terra, no? I és el que diem, el canvi climàtic afecta amb aquesta terra, les plagues de conills que en tenim afecta, vull dir, els pagesos la veritat és que pateixen molt durant l'any cuidant la nostra terra, i que pugui acabar tenint un bon raïm de qualitat, perquè després amb aquest raïm de qualitat pugui sortir un bon vi.
0: Clar, a més, suposo que el canvi climàtic que hi ha està modificant, doncs, els calendaris agrícoles, ja que també, no sé si també està canviant la manera de veremar a Verdú.
1: Doncs sí, mira, per dir-te una cosa, també nosaltres la festa de la verema i el vi, abans la fèiem a l'octubre, pel Pont del Pilar, el 12 d'octubre. L'hem tingut que anar avançant perquè què ens passava? Que el 12 d'octubre el raïm ja estava podrit quan l'anàvem a collir. Això són efectes del canvi climàtic. Ara comencem molt més abans a collir el raïm i tot, al final les calors i tot afecten. I ara, per exemple, a data d'avui, la majoria de pagesos ja han acabat de collir el raïm. Llavors, per això hem hagut d'anar adelantant la festa i la veritat que afecta el tema del clima.
0: I què pot descobrir una persona que no sigui experta en vins si visita el Bacus d'aquest cap de setmana?
1: Doncs la veritat que moltes coses, no? Tant com els tastos de vins hi pot aprendre, no? Perquè al final amb els tastos pues, t'expliquen pues, no? Pues, l'elaboració dels vins, els gustos, no? I pot provar i d'això, però a més es trobarà molts cellers de la DO Costes del Segre que pot anar provant els vins, molts grups de música, veure també com la Gran Piada, no? Com antigament pues, es pujava el raïm amb les botes, el xafava amb els peus, que ara això ja no es fa. I bueno, la veritat que podran veure i viure moments molt bonics de tot el que està relacionat amb el vi i el raïm.
0: I creus que els joves volen continuar dedicant-se a la vinya també, Georgina?
1: Crec que és una cosa que costa molt, la veritat, no? El món de la pagesia pues, és el que diem, no és un món fàcil, pateixen molt els pagesos, vull dir, bueno, perquè ara també cada vegada pues, el canvi climàtic també els afecta, les gelades, les grans pluges, després pues, les plagues de conills, llavors és un món que és molt difícil i a més incert, no? Com un futur per als joves, i costa, la veritat és que costa molt, vull dir, nosaltres a Verdú en tenim alguns de relleu, però no és com abans que tothom es dedicava a la pagesia i tot, ara realment n'hi ha pocs, i després també tot el tema burocràtic i el que, bueno, no?
0: El que comporta
1: els tràmits,
0: tot.
1: Que és clar, molts pagesos ho diuen, hosti, diu, és que em passo més temps a l'oficina o a la gestoria fent papers, que no al camp, quan abans no, jo em passava totes les hores al camp treballant. I bueno, és difícil, però bueno, i continuen havent i hi ha joves que en tenen ganes i que hi lluiten i els hem d'apoyar.
0: Doncs des d'aquí el recolzem, i tant que sí, i t'agraeixo moltíssim a l'alcaldessa, doncs, que hagis estat aquest matí amb nosaltres, l'alcaldessa de Verdú, la Georgina Procter, que tingueu molt bona verema.
1: Moltes gràcies, a vosaltres també.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: A busconchollo.com els viatges venen amb extra i escapades amb entrades a parcs d'atraccions, tastos de vins, partits de tennis i moltes més experiències. I si vols fer un regal original, tens la targeta regal de 3w.busconchollo.com, perquè regalar una escapada sempre és una bona idea.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Atención, amantes del deporte, que no te engañen. Este fin de semana no hay descanso. La liga para, nosotros no.
5: Este sábado, partidazo. Inglaterra, España. La campeona del mundo arranca la Liga de Naciones.
6: ¿Con qué empieza España?
5: Y además, la eliminatoria previa de la Copa del Rey. La Fórmula 1 se adelanta el sábado con el Gran Premio de Azerbaiyán y toda la segunda división.
7: ¡Manolo Lama, muy buena!
5: De juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade.
4: Los números uno del deporte.
8: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
9: Y desde 16.400 euros.
8: ¿Qué? Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía.
10: Citroën.
8: Septiembre es increíble en toda la gama Citroën.
11: Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y parafarmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
12: ¿Conoces Thinkers FP? Yo no lo conocía hasta que lo utilizamos en clase y ahora he aprendido que la sostenibilidad es clave en todas las profesiones.
13: Con el programa educativo Thinkers FP de Repsol, más de 1.600 centros ya están preparando a los profesionales del futuro. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
14: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés, 25. Llega los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como la nectarina amarilla Origen España a 1,79 el kilo. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 26 de septiembre.
15: En Alcampo sales ganando.
2: Estàs escoltant
3: COPE Tarragona
2: 93.5 FM.
16: Cerraduras y cerrajería de seguridad, porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
17: En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
18: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
19: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
20: Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
21: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
22: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
23: Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un cac arriba para abajo. Y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
22: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
23: Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen?
22: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
0: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
22: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
1: Si desapareixessin les abelles, en 4 anys desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
22: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat. Cap de Setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
6: Quan una màquina crea una imatge, una música, una obra d'art, podem dir que realment està creant? Aquesta és una de les preguntes que es planteja l'art en general per la intel·ligència artificial i que podrem explorar a Granollers amb l'exposició Responsive Dreams a Roca Umbert Fàbrica de les Arts. L'art generatiu utilitza algoritmes i codi per donar llocs a obres que poden evolucionar o canviar davant el públic. Però darrere de la tecnologia hi ha un debat que ens afecta a tots. Què entenem avui per creativitat i qui és l'autor d'una obra creada amb una màquina? Parlarem d'art, tecnologia i dels límits que cada vegada més difusos entre la creativitat humana i la intel·ligència artificial. És veritat, cada vegada hi ha una línia més fina. I en parlarem al fundador de Generative Art Museum i l'impulsor de Responsive Dreams, el Xavier Hernández. Molt bon dia, Xavier.
7: Bon dia, com esteu?
6: Molt bé. Xavier, què és exactament l'art generatiu i què el diferencia de l'art tradicional?
7: Doncs l'art generatiu és simplement art que està fet amb codi, normalment, o fins i tot podríem parlar de tècniques, encara que no siguin còdigues, que permetin generar moltes sortides d'una obra exactament igual, però en aquest cas, amb la potència del codi, veure moltes possibilitats. L'art generatiu no és una cosa nova, vull dir, encara que parlem ara d'art digital, l'art generatiu o intel·ligència artificial generativa, és una cosa que porta passant molts anys, des dels anys 50-60 que van començar a sortir els primers ordinadors, ja van començar a provar enginyers que tenien una mica aquesta vena creativa a provar-ho. I fins i tot si ens remuntem molt abans, hi havia ja amb fórmules matemàtiques, podíem veure en certs maneres de, sobretot a cultures islàmiques, certes maneres de disposar els seus tiles, que li deien, no? Els seus mosaics, que aquí també hi havia una part molt important de generatiu, però que en aquest cas està definit per les matemàtiques. Sempre hi ha en l'art generatiu, tal com ho entenem nosaltres, sempre hi ha una petita part d'aleatorietat, aquesta part és la que ens dona l'ordinador, però jo ho definiria així, com art que sobretot que està fet amb codi, almenys la forma en què ho entenem nosaltres des de l'associació, i que té una arrel tecnològica important.
6: Perquè, clar, quan una persona crea un algoritme que després genera una obra, qui és l'autor? L'algoritme? La persona que l'ha creat?
7: Jo tinc claríssim, l'autor és sempre l'humà. Fins i tot avui en dia, que sincerament ja la conversa comença a esgotar una miqueta, la intel·ligència artificial no podem oblidar-nos de que l'hem creat nosaltres. Per tant, sempre serà humana. Amb el que crec que, òbviament, hi ha molta ciència ficció al voltant, però encara estem en un punt en el que tenim el control i tota aquesta una mica informació que ens volen vendre de que la intel·ligència artificial fa una cosa o fa una altra, la intel·ligència artificial està programada per persones.
6: Clar, però entre els artistes i la tecnologia, o sigui, hi ha una por de que la tecnologia pugui acabar substituint part de la seva feina?
7: Nosaltres no ho hem vist, això. Nosaltres el que hem vist és com que quan va arribar internet o quan va arribar la televisió o la televisió en color, o sigui, és un canvi de paradigma molt gran, està clar, però no, amb els artistes amb els que treballem ningú s'ha sentit com amenaçat per la intel·ligència artificial. És veritat que hi ha vegades que quan arriba una nova tecnologia hi ha un cert nerviosisme per adoptar-la i per formar part d'ella, però els artistes tenen els seus processos, i hi ha artistes que els hi pot encaixar i artistes que no, però en general jo segueixo apostant per la persona humana, per la seva creativitat i per la seva presa de decisions, que encara segueix sent vital, inclús fins i tot en intel·ligències artificials generatives com poden ser certes eines d'ús generalista. No oblidem que fan, que com funcionen és a través de l'aprenentatge de moltes dades nostres. Vull dir, és una intel·ligència fins a cert punt. Està clar que arribarem a formes molt superiors del que tenim ara, però segueixo creient que és una eina que està creada per persones.
6: I també... Doncs la veritat és que, com que el temps se'ns tira a sobre, sí. Jo et diré una cosa, que els amics aquells que vulguin gaudir d'aquesta exposició la trobaran la setmana vinent a Granollers, i que és un debat molt gran, això de la intel·ligència artificial. Aquí podríem estar hores, Xavier, ens acota d'aquella manera que ens ve el temps a sobre. Em sap molt de greu. T'agraeixo molt que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres.
7: Esperem per aquí a Reconvert, que tingueu perquè gaudiu de l'art generatiu.
6: Que tingueu molt bona exposició. Una abraçada.
7: Gràcies, tio.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
6: Arriba la tardor, sí, ja, no volem, però ens està arribant la tardor, tenim ganes d'estiu, encara que aquest estiu ha sigut bastant dur, també ho hem de dir, però amb el canvi d'estació ens arriba també una de les grans passions de molts catalans, que és sortir al bosc a buscar bolets. La Pobla de Lletet, el Berguedà concretament, dedica aquest cap de setmana a una fira sencera al món boletaire, amb activitats, gastronomia i propostes per descobrir el municipi. Però per anar a buscar bolets no és només agafar el cistell i endinsar-se al bosc, sinó cal saber què busquem, com ho hem de fer i com podem respectar l'entorn. Amb la del bolet i del boletaire com a punt de partida, avui parlem de la temporada boletaire Natura Cuina i també dels errors que podem cometre quan sortim a buscar bolets. En parlarem al regidor de Turisme, de Sanitat i del Barri Firal, el Xavier Serra Alsina. Molt bon dia, Xavier.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Doncs molt bé. Què representa el món del bolet per la Pobla de Lletet i per el Berguedà?
4: Doncs mira, per la Pobla de Lillet tot el que envolta el bolet és molt important, no? Al final és una identitat que tenim aquí a la Pobla de Lillet i a tot el Berguedà. És cultura, és motor econòmic pels restauradors de la vall, és una manera també de desestacionalitzar doncs, el turisme que tenim o la gent que ens visita, no? Doncs després de l'estiu, que sempre és una picada doncs, molt forta, doncs on tenim molt turisme, doncs llavors el turisme canvia, no? Canvia la gent que ens ve a veure i al final el bosc és el que ens dona aquest preciat bolet, no? Que tenim aquí a la Pobla i a tot el Berguedà.
6: I ara que deies això,
4: és molt important, és molt important.
6: Les condicions meteorològiques d'aquest any han estat bones?
4: No, han estat molt dolentes, com tots sabem. Avui dissabte encara fa una calor amb un sol espaterrant i clar, ha estat un mal any. Creiem que sortiran, perquè de moment hi ha molt poca cosa, aquí dalt sí que els vespres refresca més, per tenir una mica de mullent al bosc, que això ens pot salvar una miqueta, però el que hauria de fer és ploure, que de moment no ho està fent. Creiem que sortiran, però s'està endarrerint bastant la temporada, sí.
6: I quins són els principals errors que comet una persona que comença a buscar bolet, Xavier? Perquè, clar, hi ha molt d'aficionat i molta gent que de vegades doncs, no hi entén suficient.
4: D'errors n'hi ha molt, sort, tot i que jo no sóc un boletaire molt expert, però sí que hi he anat tota la vida i n'hi ha molts. Per exemple, la mania que té la gent de xutar, no? Doncs el bolet que no coneix o el bolet que es creu que és dolent, no? Els bolets no fan cap mal al bosc, al contrari, se'ls ha de deixar tranquils i agafar els que coneixes, no? Llavors, també tenim una manera d'entrar al bosc que hem de conèixer una mica l'entorn, no? És a dir, no trinxar res, no te fa... I a més que tampoc no coneixem, si hi ha un bailet, doncs respectar-lo, no treure un bailet que hi ha una porta de pas i deixar-la fora, es poden escapar vaques, animals, etc. Doncs una mica aquests són els errors bàsics, no? Llavors també si vas amb un animal, amb un gos, doncs a portar el lligar, perquè hi ha vaques, el gos pot sortir corrent darrere les vaques. Bàsicament això, llavors hi ha bolets que s'han de tallar i hi ha bolets que no, per exemple el cep no s'ha de tallar el peu, en canvi el rovelló que tenim aquí dalt, la negra, etc., doncs aquesta sí que es pot fer, no?
6: Clar, què hem de tenir en compte...
4: Bàsicament destacaria aquest.
6: Clar, què hem de tenir en compte, per exemple, per distingir un bolet comestible d'un de tòxic i evitar riscos?
4: Bueno, aquesta és una mica la pregunta del millor, no? Jo, davant del mínim dubte... Doncs...
6: La meva pregunta és quan l'he de passar a cobrar.
4: Exacte.
6: El millor.
4: Doncs, en principi, si tens algun dubte davant d'un bolet, el que has de fer és no agafar el mal, no collir-lo, no? Deixar-lo estar. I llavors, si estàs poc segur que sigui comestible, doncs llavors, si el culls, abans de menjar-t'ho, no comets aquest error i parlar amb algú que hi entengui, no? Perquè, de fet, n'hi ha pocs que matin, però sí que et pot donar un bon mal de panxa i l'ingrés una setmaneta a l'hospital tranquil·lament. Per tant, sempre consultar abans d'agafar el bolet, i el que jo recomanaria és, si no el coneixes o no t'has informat bé abans, no l'agafis.
6: Doncs ja ho sabeu, molt important de fer cas al regidor de Turisme de Sanitat del barri Firal, el Xavier Serra, en aquests casos, i aquest serà un bon cap de setmana per la Fira del Bolet i per als boletaires. Heu de gaudir molt d'aquest dia i sobretot esperar que el canvi climàtic no sigui cada vegada doncs, més, que el veiem cada cop més imminent, no canvi tant, perquè al final també ens afecta molt tot el que és la natura. I l'últim missatge que m'agradaria donar és que hem de respectar el bosc. Jo crec que Xavier és una part molt important.
4: És de les més importants. Si portes un entrepà o una beguda, doncs el bosc l'has trobat net, deixa'l net, sisplau. Ens respectem el bosc, que ens donen fruits meravellosos, que ens donen espectacles de la tardor brutals, amb els arbres, amb els colors. És natura pura i l'hem de tractar d'aquesta manera, no? Doncs llavors tot el que nosaltres puguem generar de brosa tornem-nos a endur i respectant el
6: medi ambient, i tant.
4: Màxim,
6: i tant
4: que sí.
6: Doncs Xavier, moltíssimes gràcies al regidor de Turisme i Sanitat del barri Firal, que tingueu molt bona festa al bolet a la Pobla de Lletet, i una abraçada enorme.
4: Moltes gràcies a vosaltres, vinga, bon dia.

0: Sabíeu que moltes de les plantes que creixen al nostre voltant i que avui considerem simples males herbes en el passat formaven part de la nostra alimentació? Doncs sí, sí, eh? Igualada acull avui dissabte la jornada gastronòmica de les plantes oblidades, una proposta que recupera coneixements i usos tradicionals que s'han anat perdent amb el temps. Parlem de les plantes silvestres que poden tenir usos culinaris, medicinals o fins i tot agrícoles i que avui ens tornen a despertar l'interès. La pregunta és si podem recuperar aquesta relació amb la natura i incorporar de nou aquests ingredients a la nostra cuina. Descobrirem quines són aquestes plantes oblidades i què podem aprendre d'un coneixement que durant generacions havia format part de la vida quotidiana, i ens ho explicarà el coordinador del col·lectiu de Xarcolant, el Marc Casabosc. Molt bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Doncs molt bé. A més, avui faig un any més a la meva vida. Celebrem l'aniversari. Gràcies.
1: Quina coincidència, és bonica.
0: Sí, sí. I doncs mira, què millor que fer celebrar-ho fent ràdio, eh? El que més m'agrada.
1: Molt bé.
0: Quan parlem de plantes oblidades, de què estem parlant exactament?
1: Quan parlem de plantes oblidades, primer de tot hem de situar una miqueta el context. És una idea, això de les plantes...

0: I nosaltres, quan parlem de plantes oblidades, ens referim tant a les espècies silvestres, això que estaves dient tu ara, de les males herbes, no?, per molta gent. Nosaltres diem bones herbes, doncs de les bones herbes silvestres que creixen al nostre entorn de forma espontània i també de les varietats agrícoles tradicionals. Per tant, són espècies i també varietats d'un tomàquet, del que sigui, d'una patata, d'un blat de moro.
1: I és possible que tinguem al nostre entorn plantes comestibles que no sabem identificar?
0: Estem envoltats de flora silvestre comestible, de plantes silvestres comestibles que ni tan sols veiem com a societat. Després hi haurà algú que dirà, no, jo sí que les veig, que jo menjo ortigues, d'acord. Però com a societat, si ens mirem, fem una radiografia en conjunt, vivim, transitem vides sense adonar-nos-en que estem envoltats d'aquestes plantes que són un aliment moltes vegades més nutritiu que el que consumim. I això és molt impactant, no? Jo de vegades quan fem xerrades sempre dic, ostres, jo és que se m'encongeix el cor quan penso que hi ha persones que creixen, moren de grans, no és que estiguin aquí 4 dies, poden estar aquí 90 anys i se'n mor sense menjar-se una truita d'ortigues. Això per nosaltres és impactant perquè resumeix molt bé, no?, l'escenari, diguem-ne, de l'agrobiodiversitat i de consum que tenim en aquest moment de la història, i per això es fa més necessari que mai reivindicar-lo gairebé ja com un acte polític, no? De dir, ostres, no pot ser que estiguem menjant el que mengem i que ens estiguem oblidant de tot això que és aliment.
1: Perquè, Marc, per què hem deixat d'utilitzar moltes d'aquestes plantes que abans formaven part de l'alimentació tradicional? Per què creus que ha passat això?
0: Clar, això també per contextualitzar-ho, penso que és important copsar que estem en un moment de la història en una societat molt, molt, molt complexa. No hi ha mai un sol factor que condiciona alguna cosa. Sempre hi ha una suma de moltes històries que acaba desembocant en una realitat. No? En aquest cas, podríem, no sé, situar-te així com a grans trets. Clar, si pensem en la gran distribució alimentària, per exemple, quan anem a comprar en un supermercat, estem parlant que només 5 empreses controlen més del 50% de la facturació de tot el que mengem. O, per exemple, què sé jo, l'oligopoli mateix, que hi ha només 4 corporacions globals que controlen el 70% de les llavors de tot el que es cultiva al món. El 70% de les llavors, 4 corporacions, no? Clar, són dades que ens fan veure que aquí pot haver-hi una pèrdua de coneixement, òbviament induïda perquè no hi ha hagut una transmissió oral d'avis a nets o de pares a fills o de mares a filles, no? I això, evidentment, també va condicionat per aquesta realitat socioeconòmica, cultural, que segurament el que fa és que a ulls del jovent tot això sigui un món que aparentment és poc atractiu, no? I ens hem abocat a altres àmbits de la vida deixant de banda aquest.
1: Doncs
0: perquè
1: des d'aquí
0: era una transmissió oral que no havia canviat mai, s'havia mantingut durant segles, segles i segles.
1: Des d'aquí el reivindiquem, el donem a conèixer. Per aquells que no el conegueu, ja sabeu que tenim aquesta jornada a Igualada aquest cap de setmana, sobretot perquè aquestes plantes no quedin tan oblidades.
0: Per descomptat.
1: I jo t'agraeixo moltíssim al Marc Casaboix, el coordinador del col·lectiu Eixarcolant, que avui hagis estat amb nosaltres per explicar-nos-ho. Una abraçada molt gran.
0: Una abraçada.

Acomiadem el programa d'avui amb la cançó September de Air, Wind and Fire, un dels grans himnes de la música disco, amb un ritme contagiós que continua fent ballar generacions, perfecte per acomiadar l'estiu i donar la benvinguda al setembre amb energia i ganes de festa. A més, avui celebro el meu aniversari al vostre costat i vull que la balleu, que ho celebreu amb mi. Escoltant-la, desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Amb tu, amiga Raquel Camins, per mi, com sempre, un autèntic plaer al teu costat i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.

0: Marta.
1: Y de Encantat, ¿qué tal? Buena tarde, Bayori.
2: ¿Tú a quién vas a votar, Jacinto?
3: Jo a Dama, a mi perrita.
0: Una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge.
4: És una altra persona.
0: Mira, aquest és capaç de tornar amb moto cap a casa. Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
5: Esports, Cope Catalunya i Andorra.

0: Y de Encantat, ¿qué tal? Buena tarde, Bayori.
1: ¿Tú a quién vas a votar, Jacinto?
2: Jo a Dama, a mi perrita.
0: Una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge.
3: És una altra persona.
0: Mira, aquest és capaç de tornar amb moto cap a casa. Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
4: Esports, Cope Catalunya i Andorra.